0: Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció. Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, d'això!
6: I ara demana un desig.
7: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
8: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
9: O no, sí, no?
10: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.
11: Apuja el volum.

0: ens ajuda a seguir el ritme.
1: Generalitat de Catalunya.
2: Bé, no? Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i cap tot. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: Famílies, ja falta menys per l'estiu. I per a les colònies de la Fundació Pere Tarrés. Les colònies de sempre, però també amb novetats, com les de cinema o les de Tria la teva aventura, un nou format que adjunta diferents colònies en una. Dies de natura, d'aprenentatges, d'activitats i nous amics. Les colònies, colònies. Literal, trobeu la vostra a peretarrés.org/colònies.
3: Pareu bé l'orella.
4: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
5: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
6: Castell de Burriac.
7: A 401 metres sobre el nivell del mar, les restes d'aquest castell, situat al terme municipal de Cabrera de Mar, són visibles des de nombrosos punts del Maresme. Actualment només en queden les restes de la capella de Sant Vicenç i d'una torre circular recentment restaurades. La primera constància de l'existència d'aquest castell data de l'any 1017, en un document que parla de Bernat de Sant Vicenç com el castlà o de la comtessa Ermessenda, que entrega el castell al seu fill Berenguer Ramon I. Protagonista al segle X per donar refugi als qui fugien de les ràtzies sarraïnes que destruïen Barcelona i la seva rodalia, el castell de Burriac va ser un dels pocs reductes que es van salvar dels sarraïns i que va servir per protegir la gent que s'hi va refugiar. El seu període històric més esplendorós el va viure durant els segles XI i XV. Entre els segles XII i XIII es van construir la torre de l'homenatge, els magatzems i la capella. Va pertànyer a la família de Sant Vicenç i a partir de la meitat del segle XIV als Bosch o Desbosch. L'any 1471, després de la guerra, Joan II entrega al militar escriptor Pere Joan Ferrer la senyoria del Maresme, que tenia al centre el castell de Burriac i que incluïa Cabrera, Argentona, Mataró, Vilassar i Premià. Posteriorment va tornar als Desbosch i finalment als Copons. Cap al segle XVIII el van abandonar definitivament, tot i que la capella va continuar oberta al culte fins al 1836. Actualment és propietat de l'Ajuntament de Cabrera de Mar.
5: La llegenda.
8: La guerra havia allunyat del castell, del castlà i tota la gent apta per les armes. Només un vell majordom hi restà, amb la castlana, infants i esclaves. Fou això sabut o no? Dos vaixells corsaris s'acostaren de nit a la platja per assaltar Burriac. Perquè la gossada que allí hi havia no els fes contrast, amb les falses maniobres d'una llanxa, els portaren i entretingueren a la riera de l'Ella. Desembarcats amb gran tranquil·litat, pujaren la muntanya a tocar les portes del castell, però res no les pogué abatre. A la remor de l'assalt, augmentada pel cridar de les oques guardianes, la castlana i els servidors van deixar anar pedres i els corsaris van haver d'esperar a l'albada. Mentre aquests construïen escales amb branques, la castlana preparava un pla defensiu. Amb muda activitat, van empapar amb oli les llises pedres exteriors de la fortalesa. Amb la fosca, els corsaris correren amb les escales cap a les muralles del castell que semblava abandonat, però en enfilar-se, les escales lliscaren roques avall com impulsats per una mà misteriosa. Atribuint aquest fet tan incomprensible a les arts màgiques, recularen i abandonaren espaordits el cimal.
7: Acabeu de sentir la llegenda titulada L'enginy de la castlana, que fou narrada per l'historiador i polític català Francesc Carreras i Candi, regidor de l'Ajuntament de Barcelona entre els anys 1891.

0: La nit.
1: Pobresa Zero, les persones primer.
2: Programa complet en la web pobresazero.org.
3: Hola Joan.
4: Hola Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: 3, 2, 1 i acció.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Moltes felicitats. No podia ser d'una altra manera amb tots vosaltres. Quan se fan aquestes coses així, és amb molta alegria interiorment, eh? Me n'alegro molt. Aviam si una altra vegada puc vindre. Doncs vinga, una abraçada i que tot l'any sigui així tan estupendo que ens feu passar. Vinga, adéu.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
4: 107 de la FM.
5: De tota la vida.
6: Us quedeu, oi?

0: I parlant d'emocions.
1: 14. L'espai curiós.

0: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió batualisto. No ho juguéssiu mai res a endevinar l'origen d'aquesta expressió, ja que estaríeu llestos, no pas listos, perquè no es tracta de cap barbarisme, sinó d'un cas extrem de transvestisme lingüístic. Batualisto és un eufemisme, la deformació de voto a Cristo, igual que batu a d'ell o batu al món, ho són de voto a Déu, ja que totes dues exclamacions eren considerades blasfemes. Posteriorment, la inventiva popular va accentuar la deformació, votant personatges menys pecaminosos, batu a Judas, batu a Adam, fins a generar humorísticament locucions d'aire surrealista, batu a l'olla, batu a la pell d'una grua, que han atès el cim en un deliri com aquest. No és broma, no. Batu a Crispo sangrinyat, bon forment i ben granat. Aquesta informació l'hem extreta del llibre de Pau Vidal en perill d'extinció, 100 paraules per salvar, i del web Rodamón.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: viatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya.
1: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones.

Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
3: Escolta,

0: Llargs i curts.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
0: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. Gironapunts.com. Amb la col·laboració

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Patrimonis.
3: Sense pèls a la llengua, va dir de si mateix que ell era el surrealisme. Narcisista i megalòman, Salvador Dalí va desenvolupar el mètode paranoic crític com a mecanisme de transformació i subversió de la realitat. Va ser un artista que va saber fer-se valorar en vida. Famós, cotitzat, va viure molt bé. Procreador de singularitats, simbolismes i d'un veritable art, la seva vida és fascinant i irrepetible. La seva personalitat es deslligava del seu art i viceversa, tot i haver portat una existència assedegada de fama i de notorietat, abundant d'ego i excentricisme.
4: Salvador Dalí, 1904-1989. Un artista amb una biografia ben complexa i, per què no, controvertida. En el pla artístic, tothom pot estar d'acord en que era un pintor i escriptor genialment polifacètic, però en la faceta personal, la seva multiplicitat de cares el fa de difícil classificació. Potser es pot explicar si assumim que cadascú de nosaltres té moltes cares, ànimes i, força vegades, amb pensaments antagònics. En mostrem algunes, però d'altres, conscientment o inconscientment, les amaguem.
3: Parlar de Dalí vol dir endinsar-nos en les seves ànimes, o cervells, per més cromàtics que es mostrin, per més primaris o secundaris que siguin. Dalí era genial? Una pregunta redundant quan parlem de l'artista i el seu costat inquietant i provocador. El fet de ser extravagant i excèntric nodria el seu narcisisme, perquè era una manera de ser diferent de la resta. Dalí, una genialitat de molts colors.
2: Patrimonis, el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
3: A Port Lligat, el paisatge és simple i romàntic, àrid i natural. L'any 1930, Salvador Dalí s'hi va instal·lar i va viure i treballar fins al 1982. A partir de la construcció inicial, una antiga barraca de pescadors, el pintor va anar adquirint altres barraques similars i al llarg de 40 anys va definir la que seria la casa actual, de la qual parlava com una veritable estructura biològica. La casa, que l'escriptor Josep Pla qualifica com a sorprenent, extraordinària i mai vista, va ser el refugi on Dalí va portar una vida d'ascetisme i isolament, després dels anys viscuts a París. Mariona Seguranyes, doctora en Humanitats i museòloga, i Jordi Artigas, museògraf i coordinador de les Cases Museu de la Fundació Gala Salvador Dalí, ens hi condueixen en aquest intent de construir la personalitat del geni empordanès.
5: Bones.
6: Hola, Jordi.
5: Bona, què tal?
6: Com estem?
5: Bé, bé, bé.
6: Mira, ara aquí feia molt de temps que no venia.
5: Exacte, ja tens aquí... Bé, va visitar la casa, no?
6: I tant, ostres, quin luxe, sí. Tu. Moltes ganes.
5: Dalí va trobant aquí un racó molt especial per la seva vida. Mm-hmm. Tot i que ja de petit, quan estiuejava Cadaqués, venia i agafava els seus estis de pintor i s'anava per les cales de Cap de Creus buscant un lloc on ser un pintor impressionista, mm-hmm, o plein air, que deia mm-hmm ell, no? I deixava els estris aquí, a la barraca de la Lídia de Cadaqués, a Port Lligat. És, diguéssim, el seu primer contacte amb Port Lligat com a pintor. Després, a l'any 29, quan es baralla amb el seu pare, i de fet el seu pare l'expulsa de la família, només li queda la barraca de Lídia de, a Port Lligat per refugiar-se, per poder seguir tinguent un lloc a Cadaqués. No?
6: La Lídia Nogués Sapa, no, li ven d'aquesta barraca per 250 pessetes i desafia el notari Dalí, que en aquell moment el seu pare el castiga amb la cosa que hem de fer. No és expulsar-lo de la família, és expulsar-lo de Cadaqués, del Cap de Creus.
5: Sí. De fet, hi ha una estira i arronsa perquè de cap de les maneres que el seu fill tingui una residència, un lloc, estar-se a Cadaqués, no el vol veure ni pel carrer, però l'ha lligat, que gràcies a la Lídia, i li ven la barraca, com dius tu, sí, sí. I això serà el primer nucli de la casa que avui visitem. Entrem?

0: Picasso definia el cervell de Dalí amb aquestes paraules: un veritable motor fora bord embalat. I són molts els que han afirmat que Dalí és la més gran imaginació d'aquest segle.
1: Llibertat i lucidesa, passió per l'art, la vida, la religió, la política, l'amor, la societat. S'ha dit que és un mestre de la provocació, però descobrim, quan ens endinsem en el personatge, que allò que apareix com a manifestació d'una intel·ligència extraordinària i desconcertant.
0: Amb la doctora en neurobiologia Mara Dirsen intentem establir les bases fisiològiques que ajuden a entendre a un nivell bàsic la gènesi de l'impuls creatiu, des dels inicis del pensament abstracte humà fins a l'explosivitat artística.

0: único. No tenemos un molde para un genio, ¿no? Pero nosotros sabemos cuando alguien es un genio. Es algo casi, casi, digamos, instintivo, ¿no? Entendemos que una persona es genial. No hace falta que nadie nos lo diga. Otra cosa es definirlo. Eso es mucho más complicado. Y Dalí era un genio.
1: A banda de la seva fascinació pels avenços de la ciència, com la física quàntica, un dels referents que més el va influenciar va ser el llibre de Sigmund Freud, La interpretació dels somnis, en què va veure l'essència del surrealisme, l'exploració del subconscient pel mètode paranoico-crític. El va visitar personalment l'any 1939 i van quedar mútuament impressionats. Freud, per aquell jove, amb els seus esplèndids ulls de fanàtic i el seu innegable domini tècnic. I Dalí, per les teories del metge i neuròleg austríac que reflectien els seus quadres, i perquè li va dir que el sentit de l'humor és una manera de desobeir els estereotips socials, una idea també molt daliniana.
2: De fet, una part de l'interès per cap al recu, cap a la tecnologia i cap a la ciència segurament venen donats per aquesta necessitat d'explorar noves tècniques que ajudin a reflectir millor allò que ell vol reflectir a les seves obres d'art. Ja sigui l'estereoscopia, ja sigui l'holografia, ja sigui els descobriments científics de l'àtom o de l'ADN, són recursos conceptuals, però també li donaran recursos tecnològics per ser més expressiu amb el que ell vol expressar.
3: La bomba d'Hiroshima atòmica de l'any 45, ell també és com una mena de sotrac enorme i se n'adona de quina manera ha avançat la ciència i com es transforma el coneixement, no? I que els límits de la humanitat igual es poden traspassar. I aquí comença tota una pugna i comença a fer fils conductors amb diferents científics. Per exemple, es carteja amb el matemàtic Mangica, no?
2: Sí.
3: I la LED atòmica té molt a veure amb tot aquest context d'estudi, de coneixement, i l'exterior de la casa on anirem després és un reflexe també de tota aquesta època del classicisme, però també de la ciència aplicada.
2: Sí, sí, és que la seva necessitat d'aprenentatge és increïble. Té una capacitat i un background intel·lectual tan potent que alhora que és capaç d'assimilar conceptes tan diversos i distants com l'existència de Déu i l'àtom. Però tots aquests elements conceptuals l'ajuden a explorar noves formes de creativitat.
4: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
5: Nascut a Lleida el 1976 i fill adoptiu de Sant Feliu de Guíxols, Xavi Lloses és músic de formació clàssica, un pianista virtuós. Lloses confessa que no pot pensar només en la música, inquietuds que l'acosten a l'art i el porten a fer accions, fotoaccions i videocreacions artístiques molt treballades i enginyoses. És a Púbol, el castell inexpugnable de la musa i companya de Salvador Dalí durant més de mig segle, on Lloses exhiba música i llum amb el seu pianet de joguina, mentre un rap fet de ceràmica dedicat a Wagner treu aigua per la boca. La unió de territoris materials i immaterials sobre l'aigua de la piscina del castell de Púbol és deliciosa. D'una viscositat magnètica, delicada, ens fonem en l'univers sonor que brolla del geni de Xavi Lloses per tocar de peus en l'aigua.
6: Yo me enamoro de Gala.
7: ¿Qué le debe usted a Gala como artista y como genista?
6: Sobre todo el convencimiento que tengo ahora, gracias a ella, de que no soy tan mediocre como yo creía. Porque ella creyó enseguida que tenía un gran talento. Y al contrario, creía que no.
3: Sense Gala no es pot entendre el personatge Dalí i l'artista Dalí. I Gala es focalitza tot el seu esforç i concentració a orientar-lo, ajudar-lo i a portar a terme els seus projectes. Perquè és una figura...
2: Sí. És important remarcar que en la vida de Dalí hi ha dues persones molt importants. L'etapa de joventut és la seva germana, Anna Maria, i l'etapa, diguéssim, d'adult, a partir que ja és un jove i comença a ser un artista que està avançant cap a noves tendències d'avantguarda, és Gala. I Gala consolida, l'ajuda a consolidar aquesta actitud més, diguem-ne, avantguardista.

0: cartes i també els textos de les exposicions a la sala del Mau, doncs en una setmana passa de ser gestionat per la família a Gala. Gala a partir d'aquell moment pren el relleu, i això evidentment la família no ho entendrà mai, però les portes que li obre a Gala són immenses.
1: És que Gala afegeix aquesta feina de gestió i de protecció i de donar-li seguretat. Gala li feia un plus afegit, que és la gran capacitat intel·lectual de Gala que té, la gran formació intel·lectual que té Gala.
0: I Gala té la visió que Dalí és un geni. Ella se n'adona abans que tothom.

El castell de Púbol és un lloc tancat, misteriós, privat, auster i sobri, amb espais de gran bellesa, com ara l'antiga cuina convertida en cambra de bany, o el saló del piano, presidit per aquest instrument que avui acaricien les mans allargades de Xavi Lloses, i que ni Gala ni Dalí no sabien tocar. Es tocava, però, aquest piano de cua? Sí, solia tocar-lo un amic de Gala, un dels pocs que es podia quedar a dormir. Gala utilitzava el castell de Púbol per fugir de la intensa vida social de Dalí a Cadaqués. Era el seu refugi particular, on podia llegir, escoltar música i gaudir de la solitud. Després de la mort de Gala, Dalí va residir a Púbol 2 anys i va esdevenir el seu darrer taller. Ella està enterrada a la cripta del castell. Ell, a Figueres.

0: ha aportado usted al arte en general?
1: Al arte absolutamente nada.
0: ¿Nada?
1: Nada, nada, nada.
0: ¿Y a la vida?
1: Porque, no, no, porque soy, lo digo siempre, soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro.
2: En el taller el que veiem és com Dalí no és espontani al 100%, sinó que hi ha un background, tota una construcció intel·lectual i tècnica al llarg dels anys, des de que estudia Figueres amb el professor Fosso Núñez, que és un nano jove, fins que va assolint tècniques, va experimentant, va aprenent, i en el taller ho veiem. Veiem les seves eines de treball, veiem els seus processos de treball amb els cavallets, amb els vernissos, els pinzells...
3: Per tenir aquesta precisió meticulosa.
2: Exacte.
3: De fet, ja ho va aprendre amb en Núñez a l'aula el 1917 a Figueres, però això és una constant, i ell també estudia tractats, per exemple, de geometria, com el Luca Pacioli, aquesta mirada, però sobretot de perfecció tècnica, de minuciositat, de coneixement del pigment, tal com ho comentava Jordi, és tot un camí, sobretot intel·lectual, del Dalí, eh? Una cosa és el Dalí de la performance, que és espontani, però sí, dins hi ha un Dalí que estudia i és molt erudit.
4: Salvador Dalí afirmava: Port Lligat és el lloc de les realitzacions. És el lloc perfecte per al meu treball. Tot es conjura per tal que així sigui. El temps discorre més lentament i cada hora té la seva justa dimensió. Hi ha una tranquil·litat geològica. És un cas planetari únic.
5: La polifacètica personalitat de Dalí s'esmunyia entre la pintura, l'escultura, l'escriptura, el cinema, el disseny de moda, mobiliari i joieria, la concepció d'espectacles i la seva egotista publicitat. Davant la premsa o envoltat de públic, adoptava una gestualitat teatral o sortia amb algun estirabot sorprenent.
4: Els especialistes distingeixen entre una performance, un happening o una acció artística, tot i que els límits no semblen sempre tan diàfans. Però quan Dalí va començar amb les seves actuacions, en els anys 30 i 40, només es van entendre com una hàbil manera d'autopromocionar-se.

El Teatre Museu Dalí va ser concebut i dissenyat per l'artista, per tal d'oferir al visitant una veritable experiència i endinsar-lo en el seu món captivador i únic. Tal com va explicar el mateix Dalí, és evident que existeixen altres mons, això segur, però com ja he dit moltes altres vegades, aquests altres mons estan en el nostre, resideixen a la Terra i, precisament, al centre de la cúpula del Museu Dalí, on hi ha tot el nou món insospitat i al·lucinant del surrealisme. Montse Aguer és una experta en la figura de Dalí. Filòloga de formació, és directora dels museus de la Fundació Gala Salvador Dalí des del 2015.

0: Som ara al Teatre Museu Dalí de Figueres, la darrera gran obra de l'artista, on hi ha volcat tots els seus coneixements. És un recorregut tant per la seva obra com per la seva biografia i és absolutament imprescindible la visita en aquest museu per entendre tot el món tan singular i tan especial de Salvador Dalí. El Teatre Museu Dalí de Figueres es va inaugurar el 30 de setembre del 1974. És important la paraula teatre. Dalí va escollir aquest edifici que es va cremar a finals de la Guerra Civil perquè era un edifici singular, era al costat de l'església on el van batejar, perquè ell es considerava un artista eminentment teatral i perquè el seu pare li havia organitzat la primera exposició aquí, a l'antic Saló de Fumadors, actualment el Saló Noble. I alhora és un teatre de la memòria on Dalí hi aboca tots els seus pensaments, totes les seves obsessions i una representació cronològica de tota la seva obra, encara que sigui presentat amb un desordre tal com ell volia.
1: All my ambition is reconstruct my early adolescent period.
2: Here in Figueres?
1: In Figueres, and Cadaqués, and Portugal.
2: But you went to school here?
1: Exactly, school. All my early remembrance and erotic events happened exactly in this place, and for this is the more legitimate place for que my museum exists.
0: La cúpula té un significat molt important per Dalí. Ell va dir que es havia de començar sempre pel teulat, calia posar el teulat. Representa el centre, representa una idea d'unitat, representa al·ludir una vegada més a la tradició dels arquitectes renaixentistes, com ara Palladio, com ara Bramante, i crec que és un bon exemple d'aquesta síntesi que anem trobant amb Dalí. Un gran respecte i coneixement de la tradició i alhora incorporar la modernitat. Dalí era molt important el mestratge, conèixer a fons la tradició i llavors envoltar-se dels científics o dels investigadors que cada moment necessitava per projectar les seves idees, per concretar les seves idees. Ell deia que era una màquina de pensar i aquesta màquina tot el dia estava pensant i les seves idees que anaven molt més enllà del temps present s'havien de concretar d'alguna manera. La seva vocació era artística, amb el sentit més ampli del terme, en un sentit renaixentista, i ell volia abastar tot el coneixement. Li interessava des de l'alquímia, la filosofia, la ciència, i la ciència sobretot a les darreres èpoques de la seva vida. Ell deia que allà on no arribava la fe, l'ajudava la ciència. I era una curiositat insaciable. Dalí, jo crec que era un gran tímid, que es va crear un personatge per ocultar aquesta timidesa, però era una persona que tenia molt clara la seva vocació. Dalí té moltes capes i ell el que va fer va ser usar la seva màxima potencialitat als mitjans de comunicació per anar creant aquest personatge tan atractiu per les masses i a través d'aquesta atracció aconseguia que els espectadors s'interessessin pel que hi havia darrere d'aquesta màscara. Una de les altres obsessions de Dalí és la seva recerca de la immortalitat. Ell vol ser immortal. Escriu textos com 10 receptes d'immortalitat i la ciència l'ajuda en aquesta recerca. Dalí declara moltes vegades que va molt més enllà de la tercera dimensió que ell busca la quarta.
3: De què té por, senyor Dalí? Li va preguntar un periodista al pintor de Figueres el 1970. Només de la mort, m'horroritza la mort. Les excentricitats de l'artista van ser la seva manera d'estar al món, també la seva obra. Només cal veure les llargues cues de visitants que es formen als seus museus o en les exposicions que s'organitzen arreu del món. Dalí s'ha sortit amb la seva: ser immortal.
4: Així és com un contemporani diu de Rafael, que va viure dos vides, la seva vida física, que va ser curta, i la vida eterna de la seva fama. Doncs jo crec que Dalí també va en aquí, eh? Va viure la seva vida, que va ser déu-n'hi-do, prou llarga, física, i després ve tota la vida eterna del que ha deixat a la humanitat com a artista.
5: Ell sap perfectament que a través de la obra s'eternitza, aconsegueix aquest infinit, aquesta eternitat que ell tant desitja, i sobretot a mesura que es fa gran, s'apropa a la mort i encara treballa més en aquesta direcció d'una manera molt més ràpida, no? Perquè sí, li preocupa, sí. És un tema que li angoixa i, per tant, ens acaba interpel·lant a tots nosaltres com éssers humans. Segurament d'aquí també la llum de la seva obra, tant l'escrita com la pintada.
6: Però entonces usted cree en Dios.
1: Creo en Dios, pero no tengo la fe.
6: Ah.
1: Por las matemáticas y por las ciencias particulares, sé que es indiscutible que Dios tiene que existir, pero no me lo creo. Y eso es terrible. Cada vez me acerco más, pero no me lo creo.
6: ¿Te gustaría creérselo? Ah, pues,
1: entonces todo estaría resuelto. Sobre todo el problema de la muerte. Porque yo tiemblo de pensar en la muerte.

0: ni.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

per deixar de patir, Ràdio Vila-sacra tens aquí. Entreteniment, música, humor, curiositats i la necessària informació per evitar el mal rotllo que genera la malícia del manipulador.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Us expliquem ara que han detingut dos suposats piròmans a Reus, al Baix Camp. Se'ls vincula amb diversos focs forestals i l'incendi d'un camió i maquinària agrícola. Són un home i una dona de 24 i 21 anys que ja han passat a disposició judicial. Tarragona, Manel Sastre.
2: Els Mossos d'Esquadra els consideren els presumptes autors de tres petits incendis de vegetació al Baix Camp i un altre en una màquina agrícola. El primer foc, el de la màquina, l'haurien provocat el 18 d'abril a Vilanova d'Escornalbou i els altres tres en zones forestals de l'Argentera, Pratip i Coll de Jou. Els haurien provocat de manera consecutiva el 23 d'abril. Mossos i agents rurals van detectar 7 focus en aquests incendis que van cremar poc més de 600 metres quadrats, però amb un risc potencial d'incendi de fins a 5.000 hectàrees. La col·laboració entre els dos cossos ha permès identificar aquests dos joves que ja han passat a disposició judicial acusats dels delictes de danys i d'incendi forestal. El 5 de maig ja se'ls havia detingut per un altre foc provocat, en aquest cas per cremar un camió a Móra d'Ebre, amb danys valorats en 50.000 euros.

0: hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
1: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
6: Sí.

0: Bona nit.
1: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
2: Despertant-te. Corrent. Esmorzant. Comprant. Passejant. Quedant. Treballant. Celebrant. Sortint. Conduint.
3: Sensacions K25.
4: Vius connectat.
5: El govern de Catalunya informa. Els catalans i les catalanes tenim la llibertat d'expressió, d'opinió i de participació. Drets fonamentals garantits per la Declaració Universal dels Drets Humans. Recorda, tu decideixes.
6: Un viatge en el temps.

Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

partir dels 40 anys, la pèrdua de calci s'accentua especialment si la ingesta d'aquest mineral no és l'adequada. Per ajudar-te a aconseguir de forma natural i quotidiana el calci que el teu organisme necessita, és aconsellable la pràctica d'exercici físic. Prendre el sol de forma moderada perquè activa en la pell la producció de vitamina D, que afavoreix una millor absorció del calci. Evitar mals hàbits, com l'alcohol i el tabac, i fer una dieta equilibrada i variada que incrementi el consum diari de llet o que incorpori el consum de llets enriquides amb calci, perquè aporten fins a un 35% més de calci que una llet normal i vitamina D.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: I 17 joves catalans extutelats per la Generalitat de Catalunya participen en el campus d'ocupabilitat impulsat per la Fundació Jordi Comas i la Fundació Futbol Club Barcelona. Tots ells passaran una setmana a la comarca per iniciar-se en diferents feines del sector de l'hostaleria. Un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre, un 24,7%, el manté en les converses quan el responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Els alumnes de secundària dels Germans Vila-Riera han realitzat un llibre sobre els comerços emblemàtics de Camprodon. La iniciativa neix de Memoria Libris, un projecte que vol conservar la memòria dels comerços a través de la creació d'un llibre col·lectiu. El projecte ha comptat amb la col·laboració activa de l'Ajuntament de Camprodon i la previsió és que el llibre surti a la llum en les properes setmanes. La creativitat ha pres protagonisme aquest divendres a Cala Nita amb la inauguració de l'exposició El paper de la creativitat, una proposta que converteix el centre cultural en un recorregut per tres universos artístics molt diferents, units per un mateix llenguatge, el paper. En el marc del programa d'activitats prèvies a la caminada pels drets de les persones grans, del pròxim 12 de juny, a la sala polivalent del Casal del Jubilat s'ha celebrat el taller Cos, Cura i Moviment, un acte que ha unit la psicologia i la dansa per acompanyar emocionalment a la gent gran i fomentar la seva autocura.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics.

0: només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
1: El secret de l'amor.
2: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
3: Miquel Pedrosa Ros.
4: Marta Margall Cordomer.
3: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96 en té ella.
2: 96.
3: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
2: I quan porteu casats?
3: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. El 1946. I mira, i així d'ara jo vaig sentir per la ràdio. Jo estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Perquè la meva germana és la Lluïsa Pedrosa, l'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figueres.
2: I com va anar que us vau conèixer? Com va anar?
3: Miri, perquè el meu ofici és matrifa, oi?
5: Què vol dir matrifa?
3: I matrifa, matador, que treballo també amb matadera.
5: Ah, vale.
3: I els meus pares eren carnissers. Vale. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers. Ah. I d'allà, miri, vaig anar treballant amb matadera i va a matrifa. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anar aquí a Can Cruzet, que és aquí darrere casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí, era el seu avi, era en Cordomí. I eren aquí en aquesta horta i era aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, basava. I aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Cruzet. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, a parar mal aquesta figa." Coses de jovent. Sí. I mira, i així, sí, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar a enraonar-hi, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment. I ens en vam anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43. Però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí a Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella. Sempre era aquí al voltant de Figueres. I esclar, sempre es vam anar veient. I fins que en l'any 46... em va llicenciar. I llavors es van casar.
4: D'això apòstic, fill. El mateix et feia d'ells. Eres també un noi jove, i mira, i venia, no anàvem, ni anàvem pas, també anàvem al castellans agant.
5: I es van casar enamorats, molt enamorats.
4: Sí. Fins que vam arribar a casar.
2: I quin és el seu secret de l'amor? Per vostè.
3: Ai, em penso cap, perquè no... és una cosa espontània.
2: No, ja.
3: Això jo ho considero una cosa espontània. Que surt sense pensar.
4: No te trobes, tu contents, te pas, i d'un dia a l'altre fem.
5: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
3: Jo, a tota la meva família, perquè ens fem amb tots els meus nebots i netes i d'allò, i amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, el fent servir el menjador. I vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anàvem a casa, en diner. L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... I això encara em veig en condicions, diguéssim, de portar-la, però em fa una cosa.
5: És admirable.
3: Per allò de dir, és tan gran, i perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També és un compromís per ell.
6: Música, entreteniment.

0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: I parlant d'emocions,
1: 54. Ara farem un petit experiment.

0: pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Port de la Selva.
2: Al Port de la Selva, d'arreu es destria la mar que conjuga els grisos i els blaus. Cernella i la Lloia tanquen la badia on baten les ones i dormen les naus. Sortim mar enfora, vers la Tamariua. La mar hi fa ondes, l'escuma serrells. Segueix la cativa que el sol encaliua i l'aigua marina de Cala Fornells. Són guaites o patges de Cala Galera, l'illot del Marquès i el del Bergantí, més enllà Talabre i la Tavallera. A les ones donen Mortalla i Coixí. La barca s'endinsa envers Cala Prona. A Cala Sardina no hi deixa record. A la del Molar reposa una estona, toca Galladera i retorna a port. Les cases fistonen la riba i la platja, d'altres atrevides pugen pel serrat. La calç les abriga i els ret homenatge amb el blanc insomne de la castedat. El moll d'en Balleu donava sortida als vaixells mercants i els llaguts repòs. I dins Port de Reig, amb justa embranzida, els braus pescadors calaven l'art gros. Si el vell monestir vençut no l'empara, com abans solia, no en perd el costum. La selva de mar que li va ser mare i encara l'abriga amb la seva llum. Ones i gavines, vinyes i oliveres, la mar i la terra, la fruita i el peix, barques a l'encesa i veles lleugeres, i a cada alba nova, el port que reneix.

0: macanudo, macanudo, macanudo, macanudo, macanudo, macanudo.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'Audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius, que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les dues setmanes.
3: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
4: Posem-hi una mica de música.

0: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara,
6: jo ho dic aquí,
5: ara.
7: Això és de riure. No.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: 107 de la FM.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: I parlant d'emocions,

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vilasacra és diferent.
2: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins a les 6 del matí.
3: Ostres, quina ciutat més increïble.
4: Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
5: Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
6: 100% Empordà.
7: Ràdio Vilasacra, informació comarcal, oci, esports, programes especialitzats.
8: Què te voy a decir?
9: I parlant d'emocions.
10: 62.
11: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
12: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vilasacra.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: viatge en el temps. Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
1: amicsdelagentgran.org.
2: Tinc ja treballar amb el camió i nada, voldria saludar el meu germà, el Ramon, que està a la ferreteria. Ramon!
3: Mensaje número 1. Recibido ayer a las 23 horas 7 minutos.
4: Hola, si me conoce, tiene a usted un arroz con habichuela apagado. Hombre, que no creo que me conozca.

0: ¿Qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra és...
2: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança. Són d'aquí.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
8: Hola, em dic Àlex. El meu poema es diu Anna Kiyoka, de l'autor Miquel Desclot. L'he triat perquè sempre m'han agradat els animals i també quan el vaig llegir em va agradar molt. Anna Kiyoka, un ànec i una oca damunt d'una roca. Em vull en la troca i toca qui toca. Ni l'Anna que soca, que sembli una lloca, ni l'oca estanoca que arribi a tanoca.
7: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.

0: Per a qualsevol incidència en l'enllumenat de la via pública, cal adreçar-se al telèfon
1: 800 760 909.
0: És el número que Endesa ha posat a disposició de la ciutadania per tal de solventar qualsevol tipus de problema d'una forma àgil i ràpida. Aquest telèfon cal utilitzar-lo en cas de detectar alguna incidència a qualsevol punt de llum de l'enllumenat públic, ja sigui pel mal funcionament, avaria general o manteniment pels fanals.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern ha aprovat una ampliació de la plantilla a les escoles, prevista en l'acord, en aquest cas, amb Comissions Obreres i UGT, Clara Untañón.
2: Es preveuen 1.068 docents habituals més, 400 per l'escola inclusiva i 700 places més per personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions d'euros. Sílvia Paneque és portaveu del govern.
3: És una ampliació per al curs ja 26-27, per tant pel curs que començarà enguany, aquest setembre del 2026, i es divideix, els diré que hi ha les professorat dotacions de docents habituals, són 1.068 de les 1.787, i la resta són dotacions de PAS i d'atenció educativa.
2: El govern també ha aprovat el contracte programa per reforçar l'Agència Tributària Catalana perquè pugui recaptar l'IRPF, que ara el 2029, que recordem, necessita el sí del Congrés dels Diputats. I aquesta setmana els consellers explicaran als grups les partides pressupostàries de cada conselleria, uns comptes que Junts i la CUP ja han avançat que es manaran, però que continuaran el seu tràmit parlamentari.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: A poc i bona lletra.
6: Sensacions musicals.
7: A l'Alt Empordà.

0: Que bo! La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Al cinema dijous a mitjanit.
2: A Montblanc, Museu del Pessebre de Catalunya.
3: Viu i endinsa-te en la història pels carrerons orientals amb els diorames i figures d'una gran col·lecció de pessebres d'arreu, al cor de Montblanc.
2: Més info a museudelpessebre.cat.

0: Ui.
1: Festa i fires.
2: Fira?
1: L'Alt Empordà i Girona,
2: sí,
1: en general, sí, són pioneres i capdavanteres en l'organització i la realització de les millors fires de Catalunya. Proves tinc, eh?
2: Sí.
1: Mira, escolta.
2: Que t'ho ha dit, no?
1: Aquí, mira, què posa, aquí? Mira què posa aquest paper.
2: Oh, ostres, sí, Déu-n'hi-do.
1: Què posa aquest paper? Girona, la número 1.
2: Girona.
1: La número 1.
2: La número 1.
1: La número 1, fires i festes.
2: I tant, la pionera. Sí, sí.
1: Veus? I mira què aquí baix que posa. L'Alt Empordà, superior.
2: Superior.
1: Alt Empordà,
2: superior.
1: Superior.
2: Tradicional. Casolà.
1: Emblemàtica.
2: Maca.
1: Emblemàtica.
2: Emblemàtica.
1: Que carai, que carai de voler dir emblemàtica.
2: Emblemàtica.
1: Tu saps que la fira del mercat de carrer...
2: La fira del mercat de carrer.
1: Sí, del mercat de carrer.
2: Sí.
1: No del mercat d'una habitació.
2: No. Vale.
1: La fira del mercat d'una habitació, que no. No, la del mercat de carrer es fa a la Bisbal d'Empordà.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Anirem.
1: El primer de maig. Primer de maig tu vas a la Bisbal, sí, d'Empordà, i a la fira del mercat de carrer.
2: Ah, on anirem? Jo t'haig de dir...
1: Digues.
2: Que a Brunyolà... Es fa la fira de la baralla... De la, no, de la baralla no, eh? De la ballana.
1: La de la baralla també seria maca, eh? De què va aquesta fira de baralles?
2: De baralles.
1: Aquí, a veure qui... A veure qui se baralla amb més estil.
2: Això, aquesta fira de la ballana, la tenim el primer cap de setmana d'octubre.
1: A Maçanet de la Selva, la fira de l'artesania es fa el primer de maig.
2: A Girona, les fires de Sant Narcís a Tots Sants...
1: De fires n'hi ha 33.000 i de trucades de telèfon 34.
2: 34.

0: A veure, que tenim una trucadeta des de Borrassà que ens diuen que diem moltes fires. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, gràcies a Déu.
0: Com es diu vostè?
1: Jo em dic Núria.
0: Núria, molt benvinguda, Núria, a casa seva.
1: Sí, gràcies.
0: M'està dient que diem moltes fires, però què passa? Digui, digui, digui.
1: Que aquí, a Borrassà, fem la fira de les flors.
0: Sí.
1: I vull dir, esclar, i no sento que ho comuniquin.
0: Bueno, quin dia es fa això, digui?
1: Es farà el dia del Corpus, perquè sempre corre el Corpus.
0: La tenien aquí,
1: també. Hi haurà fira, després fan les catifes pel carrer, i fan una exposició com de rams de flors, de camp i de, bueno, de silvestres i flors, doncs, de jardí, el que sigui. I queda molt maco. L'any passat va ser el primer any, estàvem una mica preocupats, però vam tenir molt i molt d'èxit.
0: Sí, però fixi's que també a Borrassà, pel que tinc aquí més a baix, que diu a Borrassà també es fa la Fira Internacional de l'Alioli.
1: Ah, també.
0: La segona quinzena de maig.
1: Això és el Creixell. Però, bueno, és Borrassà, eh?
0: És Borrassà.
1: Sí, participa
0: a
1: Borrassà, també.
0: Ah, participa a Borrassà.
1: Sí, també.
0: Sí, bueno, la tenia aquí, perquè estem una mica més a baix, perquè anem dient estonetes, encara no havíem arribat, però nosaltres tenim en compte a Borrassà, perquè la nostra comarca, primer de tot.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Que sí, tant. Veu.
0: Vostè que escolta habitualment o avui sempre, per casualitat?
1: Sempre. Jo com aixeco ja poso la ràdio.
0: Quan s'aixeca?
1: Sí, com hasta la nit.
0: A la nit també,
1: Sí, tant. Pues... A vegades no puc dormir i, miri, estant amb el llit, escolto la ràdio i penso que així es pot tenir de son. Pues m'agrada molt també la cuina de la Maria.
0: Ah, la cuina de la Maria, sí, home, li agrada també. Sí. La coneix vostè, la Maria?
1: No.
0: Ah, no la coneix.
1: No.
0: O sigui, li agrada...
1: Segur que si la veiés, la dec conèixer.
0: La ràdio que estem fent li agrada?
1: Sí, m'agrada.
0: Bueno, doncs...
1: Hi ha cançons d'aquell temps, que jo ja no sóc pas jove, i la veritat és que te recorden temps passats i, bueno, t'agraden molt. Molt.
0: O sigui, estem fent una bona ràdio.
1: Sí, a mi sí, m'agrada molt.
0: Doncs una abraçada molt forta des de casa seva, i que Borrassà per nosaltres està en el nostre cor.
1: Ah, molt bé,
0: clar. I que qualsevol cosa que vostè vulgui donar a conèixer als nostres oients, aquí està la seva veu, aquí. Només ha de fer el que ha fet ara, trucar.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Un petó molt fort.
1: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vilasacra, feina. I anònimament. Gràcies.
3: Avui, cal més feina i menys ximpleria.
4: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
5: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
6: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vilasacra.
7: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
8: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vilasacra és el remei.
9: Un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
10: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
11: Soc més de música, on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
12: Soc taxista i vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot. I està una mica al dia.
13: I així tot el dia, la millor companyia.
14: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
15: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
16: Es una forma de evadirte más problemas.
17: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
18: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
19: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
20: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordarlo.
21: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
22: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
15: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.
23: El temps.
24: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
25: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
26: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes, que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central, encara pujaran una miqueta més més de cara als propers dies.
0: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
1: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
2: Bon preu i esclat.
3: La pregunta.
4: Per què la música d'avui dia sona tota igual, càntic i càntic? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: I parlant d'emocions...
3: 69.
4: Això és la caixa de sorpreses.

0: Pelamax, les pela ben pelades.
1: Que bonics són nous anuncis que fan a televisió. Que boniques les músiques. Ai, l'airet, l'airet, l'airó.
2: Hola a tots i totes.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions,

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El pilot d'Ibèria que portarà en avió el Papa Lleó XIV de Madrid a Barcelona ha explicat que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè tingui una vista privilegiada de la Basílica. Sentim Pablo Martínez Núñez, que, com a creient, ha dit que per ell aquest viatge doncs, és un regal.
2: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
1: I ho ha dit des de la seu de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, on s'han donat més detalls del viatge del pontífex d'aquí uns 10 dies. Sobre la visita a Brians 1, el papa es trobarà amb una vuitantena de reclusos i dues preses li explicaran el seu testimoni. I d'altra banda, avui el govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals als patrocinadors del viatge del papa. I és que la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic, fet que permet activar doncs, els incentius fiscals.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: ¡Ay, qué malos! Somos malos, mala sombra, pero somos malos de verdad.
1: ¿Cómo no?
2: ¿Cómo qué?
1: ¿Cómo no?
0: Alguna reflexió, reflexionant en el dia de la reflexió sobre el destí?
3: Creus en el destí?
4: Creure en el destí, no. Però jo crec que les coses no es poden forçar. Es tenen que deixar anar com si fos el mar, o com si fos un riu. Deixar anar i a veure com va. Si o pots ajudar una miqueta que no forcis ni res ni a ningú, sí. Però si no, no.
3: I creus que l'actitud de les persones fan el seu propi destí? O potser, com diu algú, ja el tenim escrit al néixer?
4: Jo crec que influeix molt i molt la manera de ser de cada persona.
5: Hem de considerar que tot és molt relatiu. O sigui, el d'ara pot ser molt bo comparat amb fa 50, 70 o 100 anys. Algunes coses sí, altres no. En fi, que els termes, com sempre, els termes de bé, de mal, d'aquestes oposicions, doncs veureu que no m'inclino per cap. La vida és com és i...
0: En diferents programes, i fixa't que hem tocat temes força diferents, surt un denominador comú, que és l'enveja.
5: Exactament, o sigui, l'enveja en tots els nostres programes ha sortit. O sigui, hi ha l'enveja i l'esperit de possessió, l'egoisme. O sigui, són els mals que totes les grans cultures han denunciat com a malaltia social. És el que fa que a curt termini produeixi les catàstrofes i la infelicitat tant a nivell personal, familiar com a col·lectiu.
0: Però a veure, jo no tinc aquest sentiment de l'enveja, no el noto, és que de cap de les maneres.
5: Mira, Xavi, tots els meus amics són amics meus perquè no tenen aquest sentiment. Qui té aquest sentiment no podrà ser mai amic meu.

Garcia, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a la familiamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.

0: saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!

0: 0 12. La millor resposta.
1: Caram, que són tantes mandarines.
2: Ens les han donat a l'escola. Són de l'Ebre, en vols?
0: La fruita i la verdura són riques en substàncies beneficioses que ens proporcionen salut i, alhora, contenen molt poques calories i greixos. Es recomana menjar-ne 5 racions al dia i, per fomentar-ne el consum, la Generalitat de Catalunya té en marxa un pla de distribució de fruita i verdura a les escoles. Perquè la infància és una època clau en la instauració d'uns bons hàbits alimentaris que es mantinguin en l'edat adulta.
1: Salut!
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Recorda, viu, emociona't amb la música de la teva vida. Ràdio Vila Sacra, al teu costat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila Sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.

0: Atladita, com a casa.
1: T'han diagnosticat un càncer o una malaltia complexa? Saps que pots demanar una segona opinió? En moments vitals necessites les millors estratègies mèdiques. A Life Melior les tindràs. Més informació a lifemelior.com o trucant al 93 85 123 85. Life Melior, la teva segona opinió.

0: empreses amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
3: La xarxa.
4: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
5: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
6: Pareu bé l'orella. El 95% dels residus que hi ha a la mar Mediterrània són plàstics o microplàstics. Per aquest motiu, des de Pesca Neta, treballem amb tots els pescadors de les confraries de Catalunya per eliminar i minimitzar l'impacte dels residus a la nostra mar. Tenir una mar neta i sostenible és cosa de tots. Troben més informació a pescaneta.org.
7: Folks, I'm mellow as a

0: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Propostes en xarxa.
3: Joan Miró és probablement un dels artistes catalans més universals del segle XX. Pintor, escultor, ceramista i gravador polifacètic, amb un llenguatge tan únic com personal, i arrelat a la terra, tal com mostren algunes de les seves obres. La Masia, per exemple, ens transporta a un lloc ben especial per a ell, Mont-roig del Camp. Mont-roig va ser el punt de partida de la Masia, un dels quadres més emblemàtics de Joan Miró, el naixement d'un estil i d'un llenguatge, i també la representació del vincle que l'artista tenia amb el Mas Miró, al Baix Camp, on va passar gairebé tots els estius de la seva vida i on va concebre gran part de la seva obra. Un espai que ara podeu visitar per descobrir on dormia, on treballava o com s'inspirava. En trobareu les respostes endinsant-vos en la casa, el taller, la capella o el celler, i ho fareu molt ben acompanyats. Només heu de decidir si preferiu anar-hi pel vostre compte, amb audioguia, passejar pel mas acompanyats d'un guia especialitzat o fer-hi una visita teatralitzada, on la seva masovera us explicarà també el paper que tenien les dones de Mas Miró i com va evolucionar la imatge femenina en l'obra del nostre protagonista. Durant tot l'any, de dimarts a diumenge, descobriu el Mas Miró a Mont-roig del Camp. Podeu consultar els diferents tipus de visites al web masmiró.com.
1: Abans. Ara.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
5: I parlant d'emocions.
2: 60.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes, que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bonpreu. La pregunta.
7: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
8: I parlant d'emocions.
9: 63.
10: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Som creadors de contingut. Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.
1: Bonito planxa volta i volta. Pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
2: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
1: Barat al forn amb verduretes.
2: Pim-pam! Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Federació Territorial de Confraries.

0: La feina al camp és una de les més sofertes que hi ha. A més de demanar una dedicació constant, les inclemències del temps poden engegar-ho tot en orris d'un dia per l'altre. A Sils expliquen que fa molts i molts anys una mala pedregada va acabar amb tota la collita sencera de blat. Per evitar que el desastre repetís, els silencs van encetar un ritual que consistia en beneir tot de panets i repartir-los entre la població davant de l'església. És el que es coneix oficialment com la Festa de les Ofrenes i popularment com la Festa del Pa i l'Empenta, perquè s'hi reparteix pa beneït i perquè hi acostumava a haver més d'una empenta per aconseguir-lo. La Festa de les Ofrenes se celebra encara avui cada divendres de Dolors, que és el divendres abans de Rams. Festa de les Ofrenes. Més informació al web municipal sils.cat.
1: Actualitzem.
2: Bon dia a tothom.
3: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
4: Ràdio Vilasacra.cat.
5: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Cercle d'Economia mostra preocupació per la possibilitat d'un avançament electoral a Espanya arran de les investigacions a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. Ens ho explica en Climent Sabater.
2: El lobby econòmic i empresarial català ha evitat pronunciar-se sobre si és necessari un canvi polític a Espanya, però la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha reconegut que estan preocupats pel context polític, ja que genera desconfiança en els ciutadans i pot afectar el paper de l'Estat espanyol a Europa.
3: La situació de context dona una certa preocupació, no?, el que hi hagi aquest ronron. Això fa perdre potser la confiança de la ciutadania en general, o qüestiona, no?, més que potser qüestiona algunes la situació i què és el que està passant.
2: Declaracions de la presidenta del Cercle a pocs dies de l'inici de la reunió anual de l'entitat, que la setmana vinent aplegarà a Barcelona el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, a més dels presidents de la Generalitat, el d'Euskadi i el de Galícia, i líders econòmics i empresarials.
4: Ràdio Vila-sacra, Empordà. 107 FM.
5: Descobreixen cèl·lules smart.
6: Arrenc de 1997.
7: Arriba la intel·ligència artificial.
8: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans, portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: Novita, Radio Vila Sacra tot un invent? Sóc Doraemon i els he de vèncer.
1: Propostes en xarxa.
2: L'origen de l'or de cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetor, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII. Una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català, que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
2: Do it!
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
5: Hola, sóc l'Aina Riqué Picón. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, balla que balla, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot xano xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
4: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
5: Adeu, embaladits!

0: programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara!
6: Ara!
5: Ara!
6: Ara!
5: Ara!
6: Això és de riure. No.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes, que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
7: Bon preu.
8: La pregunta.
9: Per què la música d'avui dia sona tota igual, càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
10: Penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
11: Home!
12: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
13: Et volem escoltar.
14: Hola, bon dia, bon dia. Doncs vostè segueix un fil que és exactament el que és el fil de les persones que pensen i que tenen les neurones ben orientades, encara que sigui per veure el malament que està la cosa i el pitjor que ens la van portar. A veure, em sembla una autèntica... no sé, no trobaria el qualificatiu. I aquí estem batallant sistemàticament. Sabem que és una lluita complicada i difícil, lluitar contra els mercats. Contra la mercantilització és difícil. Som poquets, no tenim capacitats excessives, però sempre ens quedaran mitjans de comunicació que estan pel servei públic i que seran capaços de trametre aquesta, jo diria, legitimitat de denúncia i de reclamar coses que entenem que són necessàries. Aquesta és la mare dels ous i lamentablement algunes persones ploraran el no haver reaccionat a temps, perquè alguns, a més, es pensa que ja aniran fent. Per favor, encantat d'haver reflexionat junts. Moltes gràcies.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
15: Truca!
1: Repetiràs.
16: Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem.

0: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
2: I parlant d'emocions...
3: 57.

Com ja bé sabeu, els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina, en fi. Què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies.

0: hasta el 2022.
1: Riudecanyes, al Baix Camp, el Servei d'Emergències Mèdiques va donar per mort un home de 64 anys que va resultar que encara era viu, com van comprovar el forense poc després. Una ambulància medicalitzada el va atendre i el van traslladar fins a un centre hospitalari. Els fets van passar dissabte, quan es va avisar el SEM per atendre un home que es trobava inconscient al seu domicili. Els bombers van facilitar l'accés al pis i el metge del SEM, que el va examinar, va certificar la seva mort sense intentar fer cap maniobra de reanimació. Quan el forense va arribar, va comprovar que el suposat mort respirava, tot i que amb dificultats. L'ambulància medicalitzada que hi va anar va aconseguir estabilitzar el pacient, a qui van traslladar a un hospital.

0: L'accés a l'habitatge és un dret fonamental i des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, tens dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
0: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Bon dia! És aquí el curs de tir al plat? Sí, t'apunto? No fotis! Apunta el plat, ruc!

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música. Conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vilasacra. El bon entenedor, només Ràdio Vilasacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

Una curiositat fascinant és la capacitat de regeneració de les estrelles de mar. Aquests increïbles animals marins tenen la capacitat de regenerar parts del cos perdudes, encara que sigui un braç complet o gran part del disc central. Aquest procés de regeneració es deu a la presència de cèl·lules mare al seu cos, que pot diferenciar-se en diversos tipus de teixits. Quan una estrella de mar per un braç, les cèl·lules mare properes a l'àrea danyada comencen a multiplicar-se i a diferenciar-se per formar els teixits necessaris, com ara nervis, músculs i pell. Sorprenentment, no només recuperen la forma i la funció, sinó que algunes espècies d'estrelles de mar també poden regenerar un organisme complet a partir d'un braç perdut. Aquesta sorprenent capacitat de regeneració és una adaptació única al regne animal.

0: preu li poses a una nevera i a una assecadora, una rentadora, un televisor... No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
1: Tanca els ulls.
2: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars... Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
3: Bé, no? Si vols que casa teva torni a ser casa teva, pintura i decoració d'An. Façanes exteriors, decoració d'interiors personalitzats, pressupostos sense compromís. Dona personalitat a la teva llar.
4: Telèfons 972-54-74-31 i 615-18-53-61.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Bon dia, sóc el Jordi Renyer, bon dia. Jo volia que em posessis una cançó, una de la Sílvia Pérez Cruz, La gata i el balitre. Que vagi molt bé.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Xavier, només agrair-te tot el que ens has donat aquests anys, que és molt i bo.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: informació, música, entreteniment.
1: No tots ho podem saber tot, però sí que cadascú sap alguna cosa.

0: fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.
1: Aha.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones a comarques gironines. Més de 600 Mossos, una trentena d'escorcolls efectiu i plantacions de marihuana. Anem cap a Girona, Laia Claret.
3: L'operatiu ha estat contra una suposada organització criminal dedicada a marihuana. Les 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes. Armes de foc curtes i llargues i estan pendents de l'anàlisi per part de la policia científica. També han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut quantitats de diner. Els 27 escorcolls han estat amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, però també n'hi ha hagut el gironès a Llagostera, Bescar i Sal, a la comarca de la Selva, Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
4: Que hay cerebros que no tienen solución.

Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: Proximitat.
1: Participació.
2: Educació.
1: Informació.
3: Connexió.
1: Companyia.
4: Cultura.
5: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.

0: Atenció, fans del futbol. Arriba MD Score, la nova app per seguir tots els resultats de futbol a l'instant. Marcadors en viu, estadístiques i alertes del teu equip favorit. No et perdis res de les millors competicions del món. Descarrega-la gratis i porta la passió pel futbol a la teva butxaca. MD Score. Viu el futbol. Sent el futbol.
1: Busques inspiració?
2: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
3: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
2: Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.

0: documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Amb les estrelles, el so del mar, ara he vist llevar-se el dia. I no puc tenir un entorn més bonic per escoltar. És que, mira, no he tingut cobertura aquests dies, m'ha fet molta pena. I un petó per tots, vale? Passeu-vos molt bé.
3: Ràdio Vila-sacra,

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Paradores és per als clàssics i per als clàssics moderns. Per als molt romàntics i els molt familiars. Per als amants de la història i de les històries. És per aventurers, foodies, esportistes, dormilegues. Paradores. Per a tots. Hotels i restaurants des de 1928.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els 4 primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 d'aquesta xifra s'ha reduït fins a

0: poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85, i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
1: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els 4 primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els 4 primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents.
2: La música més propera a tu,
3: gaudeix-la amb nosaltres.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Sant Uisme.
2: Es tracta d'una fortalesa d'època romànica, datada al segle XI, situada a la baronia de Sant Uisme, dins el municipi de Camarasa, a la comarca de la Noguera. Consta d'una esbelta torre circular i de la planta d'un recinte rectangular al costat sud-est. La torre té una alçada d'uns 14 metres, un diàmetre intern de 2,7 metres i un gruix de mur d'un metre i mig. A uns 4 metres a terra i orientada cap al sud s'obre una porta d'arc de mig punt adovellat. A uns 8 metres a terra hi ha una altra porta més petita orientada al sud-oest. Al costat nord hi ha dues espilletes acabades en una graonada a la part superior. Era un dels tants castells en el sistema de l'Odio. Va ser entregat per Ramon Berenguer I a Arnau Mir de Tost l'any 1046. Arnau Mir de Tost, sorgit del castell de Tost, va iniciar la dinastia dels vescomtes d'Àger. Va ser vassall del comte Armengol III d'Urgell. A uns metres hi trobareu també l'església romànica de Sant Bartomeu, de la baronia de Sant Uisme.
0: La llegenda.
3: Quan el castell es presentà a l'escamot de soldats amb els molers i pedrapiquers per derruir-lo, sortia a rebre'ls ricament avillada la dama vídua jove que, havent estat avisada a temps, tenia preparada i imperceptiblement armada la seva gent. L'elegant dama sorprengué el capità i la tropa sencera en convidar-los a entrar al casalici i a dinar. Els enderrocadors no estaven pas acostumats, precisament, a les barcelleries. El capità pensà, doner com era, que la seva figura havia fet impacte en la dama. El banquet fou opíper i a les acaballes, sentint-se gallard, oferia amb aires de perdonavides que la dama podia emportar-se del castell els mobles que li avallessin. I així apareix l'energia de la dona catalana en respondre-li.
4: Què us heu cregut? Sou a casa meva i us he tractat com a hostes, a vos i als vostres. Mireu ara el vostre escamot, soldadesca que ha menjat i ha begut a desdir i que està marejada i morta de son. I per comble, desarmada, perquè durant el dinar la meva gent els ha retirat les armes. Us podem matar tots, només vos conserveu l'espasa. Marxeu amb bon vent, emporteu-vos els, que no vull que hi hagi aquí una estocinada. I no torneu mai més, que al castell no volem saber res de vos ni dels vostres. Au, fora!
3: El capità, avergonyit, volent esmenar la seva turpitud, lliurà l'espasa a la dama i el castell s'escapà del càstig.
2: En trobareu més dades als webs licos.es, lleidatur.com o arteguies.com. També podeu veure en unes espectaculars fotografies a salilles.net/castellscatalans/sanuisme.
5: Que bo!

0: Muchas gracias.
1: Un viatge en el temps. El cervell humà és una màquina d'encunyar. Si l'alimentes amb ximpleries, obtindràs escòria. Si l'alimentes amb imaginació, obtindràs saviesa. Frase de Santiago Ramón y Cajal.

0: Els petits gestos de cada dia.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.
2: Tens de tot a prop de casa. Empúria Brava, quan passis per davant...
3: Mira, para,
2: para... Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
4: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
2: Uau! Restaurant

La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.

0: Gironit.com.
1: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
0: Gironit.com.
1: Concursos, entrevistes, fotos, bors de treball.
0: Gironit.com.
1: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
0: Gironit.com.

Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.

0: Aixeca els ulls al cel. Tinc confiança. Si lluites sense fe, seràs vençut.
1: Al nostre voltant, milers de persones grans viuen una soledat que no desitgen. Des de la Creu Roja treballem per evitar-ho i et necessitem per ajudar-los i aconseguir que ningú més es torni a sentir sol. Fes-te voluntari de la Creu Roja i col·labora a erradicar la soledat no desitjada de les persones grans. Informa-te'n i descobreix els programes que dediquem a la seva atenció. La teleassistència domiciliària, l'acompanyament personalitzat i el suport a la seva autonomia en el seu entorn social són algunes de les accions que ens permeten combatre la soledat no desitjada de la gent gran. Gestos com aquests són claus perquè no es tornin a sentir sols. Ajuda'ls a recuperar el somriure.
0: Fes-te sòcia de la Creu Roja a creuroja.org o al 900 104 971.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El nombre de persones que viuen al carrer Girona s'ha pràcticament duplicat en 2 anys. El recompte impulsat per l'Ajuntament ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat. L'Ajuntament reconeix, Berta Artigues Fontàs, que la situació és preocupant.
3: El balanç del recompte nocturn de persones sense llar a la ciutat de Girona deixa una tendència a l'alça respecte als últims anys. Els 150 voluntaris que hi van participar han detectat 201 persones dormint al carrer, la xifra pràcticament doble la de fa 2 anys, quan eren 111, i més que triplica la de fa 10, quan se'n van detectar 60. Ami Sabali, regidora de Justícia Social, assegura que és preocupant.
4: Que, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg, etc. Som ciutat com molt referent del sensellarisme perquè tenim la sopa, perquè tenim el pla fred, el pla caró, etc. No? Uns dispositius que ens permeten, no?, parar una mica l'impacte, però que tot i així continuem rebent, o continuen havent-hi moltes persones sense sostre.
3: El consistori confia que en els propers mesos s'obri un nou centre de baixa exigència a les comarques de Girona perquè la sopa, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar a la demarcació, està col·lapsada.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.

El riu dels Cinc Colors, conegut també com a Caño Cristales, és un fenomen natural únic al món, ubicat a la Serra de la Macarena, a Colòmbia. Aquest riu és famós per la seva espectacular gamma de colors, que inclou vermell, groc, verd, blau i negre, cosa que li ha valgut el sobrenom del riu més bonic del món. La raó darrere d'aquests colors vibrants és una planta aquàtica endèmica anomenada Macarena clavigera. Durant certs mesos de l'any, especialment entre el juny i el novembre, aquesta planta floreix i s'hi adreix a les roques del riu, produint tons vermells intensos. La combinació dels colors de les plantes, les algues, les condicions de l'aigua i el reflex del sol crea una paleta de colors enlluernadora. El riu dels Cinc Colors és també un ecosistema molt fràgil. L'àrea circumdant és protegida i s'implementen regulacions estrictes per als turistes que la visiten, per tal de preservar-ne la seva bellesa natural. Les activitats com nedar i caminar es fan sota una estricta supervisió per minimitzar l'impacte humà en aquest ecosistema delicat. Aquest riu no només és un tresor natural, sinó que també és un símbol de la biodiversitat i la bellesa única dels paisatges colombians. La seva existència ressalta la importància de la conservació dels nostres recursos naturals per a futures generacions.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
6: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
7: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
8: 17 joves catalans extutelats per la Generalitat de Catalunya participen en el campus d'ocupabilitat impulsat per la Fundació Jordi Comas i la Fundació Futbol Club Barcelona. Tots ells passaran una setmana a la comarca per iniciar-se en diferents feines del sector de l'hostaleria. Un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre, un 24,7%, el manté en les converses quan el responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Els alumnes de secundària dels Germans Vila-Riera han realitzat un llibre sobre els comerços emblemàtics de Camprodon. La iniciativa neix de Memoria Libris, un projecte que vol conservar la memòria dels comerços a través de la creació d'un llibre col·lectiu. El projecte ha comptat amb la col·laboració activa de l'Ajuntament de Camprodon i la previsió és que el llibre surti a la llum en les properes setmanes. La creativitat ha pres protagonisme aquest divendres a Cala Nita amb la inauguració de l'exposició El paper de la creativitat, una proposta que converteix el centre cultural en un recorregut per tres universos artístics molt diferents, units per un mateix llenguatge, el paper. En el marc del programa d'activitats prèvies a la caminada pels drets de les persones grans, del pròxim 12 de juny, a la sala polivalent del Casal del Jubilat s'ha celebrat el taller Cos, Cura i Moviment, un acte que ha unit la psicologia i la dansa per acompanyar emocionalment a la gent gran i fomentar la seva autocura.

0: La xarxa.
1: Doncs molt bé, família. Nosaltres el que no farem un matí és dejar-te sin un amor.

Doncs sí, família, sin un amor, què faríem sin un amor? Sense el nostre particular amor, aquí, a casa teva, compartint coses, sentint coses, vivint coses, coneixent coses, sabent coses, sentint el que ningú més sent.

0: Actualitzem.
1: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure't a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
2: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
3: Què és el que escoltes?
4: La caixa de sorpresa, Ràdio Vila Sacra, la capital del món. Bueno, és que no escolto cap més. No, no escolto cap més, eh?

0: informació, música, entreteniment.
1: La primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
2: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
1: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
3: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
4: Torn per la cultura.
5: Xica, tica i ballarica.
6: Sabies que la síndrome de la punta de la llengua és la causant que no recordis el nom de l'intèrpret d'aquella pel·lícula? Sovint no recordem el nom d'un actor o d'una actriu, el nom d'un llibre, el nom d'una ciutat. Ens ha passat a tots, totes i totis. I no us preocupeu, que no és Alzheimer. És la síndrome de la punta de la llengua. Els noms propis no solen tenir sinònims i a vegades al cervell li costa trobar els sons concrets per reproduir-los, ja que aquests noms no s'emmagatzemen a la memòria semàntica, sinó a la memòria auditiva.
7: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
8: I doncs?
7: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
9: No és molt habitual.
7: Amanides d'experiments de forma senzilla.

0: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
1: Anem a menjar xocolata, molta, molta xocolata.
2: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan. No podem oblidar el paper de les dones com a compositores de música. Durant el romanticisme, la Fanny Mendelssohn va ser una nena prodigi. Composava i tocava el piano molt i molt bé. Una de les seves obres que sentirem ara és la fantasia...

l'època del romanticisme, no podem oblidar a Ludwig van Beethoven, un compositor que es va quedar sord i tot i això continuava component, tocant instruments i dirigint orquestres. Una de les seves composicions més famoses per a piano va ser Pare Elisa. Segur que la coneixeu. Gràcies per escoltar el nostre programa. Fins aviat.

0: Gracias a Dios, la vida pasa felizmente.
1: La ràdio, quan tu vulguis.
2: La gran majoria dels ancians no té accés a internet, un problema, el de la bretxa digital, que els impedeix fer tràmits per aconseguir ajudes, fer gestions administratives o inscriure's a qualsevol activitat cultural. Ho asseguren l'Anna Maria, de 91 anys, i en Francesc, de 89.
3: Tot això que és de contestar per internet i d'escriure per internet, no ho sé fer-ho. La veritat, com que no ho he fet mai, però no ho sé fer-ho.
4: Jo mateix no tinc internet. Jo la informació que tinc la tinc per la televisió, ja he escrit.
5: No et preocupis, truca a Ràdio Vila-sacra i et farem qualsevol tràmit per internet que necessitis.
6: 972 51 12 68.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Bueno, mira, la ràdio, la que la Rosa m'ha fet pensar, perquè jo faig com ella. Sí, és que no me'n puc estar. I és que a casa el meu home sempre m'ho diu. No puc, doncs ja en sabem un altre.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per a artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.
1: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El nombre de persones que viuen al carrer Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
2: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111, i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona, que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
3: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
2: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
4: No tengo habitación, no tengo casa. El cambio de ciudad porque estaba molestado. Pero veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones. ¿Sabes?
2: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
5: On et ve de gust que anem a dinar avui?
6: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
5: I això?
6: Cal saber triar en temps estrells.
0: Ràdio Vila-sacra. Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. Per tot això,

De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.

0: s'ha obert el període d'inscripcions per participar en una nova edició de l'Empúria Tapes, la ruta gastronòmica que reunirà establiments de restauració de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
1: El restaurant l'únic que ha de fer doncs, és elaborar una tapa amb un preu de 3,50 euros, tapa més consumició. Ho fem també en temporada doncs, que ja ha passat la temporada més d'estiu i llavors els restaurants doncs, allarguen més la temporada. Per tant, animar-vos a tots a contestar el formulari i si algú no l'hagués rebut, es pot posar en contacte amb les oficines de turisme que li enviarem.
0: Els bars i restaurants interessats ja poden formalitzar la seva participació en una iniciativa que tornarà a promocionar la gastronomia local i el comerç de proximitat.

0: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
1: És...
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: Vale.
1: Tots sabem que no és el mateix comprar aquí que comprar allà. Un comerç de tota la vida? Compra't. Una botiga on et saluden pel teu nom? Compra-hi. Comerç local i de qualitat? T'ho compro. Tot allò que necessites, ho tens a tocar de casa.
2: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
3: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
4: Doncs bé, no molt bé, perquè estic congestionada. Però ja és, jo crec que la gran majoria de persones que ens estan escoltant doncs estaran passant per un petit refredat d'aquesta temporada.
3: Bé, però no. Val, ens ha quedat clar, eh? Sí. Un bé, però no. Un sí, però no. Molt bé. Avui parlem del Dia Internacional o Mundial. Dia Mundial de l'Alimentació?
4: Avui parlem del Dia Mundial de l'Alimentació, que es celebra el 16 d'octubre.
3: Doncs els dies mundials, Naila, serveixen com a mínim per parlar-ne ni que sigui un cop a l'any, no? Parla'ns d'aquest Dia Mundial de l'Alimentació.
4: Doncs sí, ens serviran per, o almenys jo us convido a reflexionar, no? Avui a reflexionar sobre el Dia Mundial de l'Alimentació, que és una jornada que és promoguda per la FAO, que és l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, i que ens recorda que menjar bé no és només una qüestió individual, sinó un dret, una responsabilitat i una oportunitat per construir un món més just. Que bonic, això, eh? Doncs, però com ho podem fer? Doncs què és el que vol? Què és el que celebrem aquest dia? Doncs aquest dia vol generar consciència, sobretot, no? Doncs, sobre la fam, però no només la fam, sinó també la malnutrició, l'accés desigual als aliments i la necessitat de sistemes alimentaris més sostenibles. Aquest any, aquest 2025, el lema és mà de la mà per uns aliments i un futur millors. I és una crida a l'acció conjunta, acció de governs, de comunitats, de famílies i de persones, Piri, com tu i com jo, que podem caminar plegats per canviar l'alimentació. Llavors, això doncs, és un treball anant de la mà per transformar els sistemes agroalimentaris i garantir que totes les persones doncs, accedeixin a una alimentació més saludable.
3: Perquè suposo també que en determinats llocs del món, diguéssim, les realitats són molt, molt diferents i, per tant, tot i que hi ha problemes o hi ha... merda.
4: Si vols, te continuo jo. Dius aquesta frase, està genial aquesta frase, perquè volia continuar en que encara hi ha molts milions de persones que no tenen prou menjar.
3: O sigui, clar, el que jo volia dir és que per una... O sigui, el tema és l'alimentació.
4: Que ha acabat amb l'alimentació saludable, no? Vale, llavors, el tema és que encara avui hi ha moltes persones que,
3: pues venga, jo,
4: que no tenen accés.
3: Jo reprenc, vale. La clau està en l'alimentació saludable i, per excés o per defecte, el món encara tenim molt camí per a fer, no?, en aquest sentit, d'alimentar-nos saludablement.
4: Doncs sí, Piri, hem de parlar d'això avui perquè avui encara hi ha milions de persones que no tenen prou menjar, que no tenen accés a prous aliments i paral·lelament també doncs, veiem una tendència creixent de l'obesitat infantil i en adults i de malalties relacionades amb l'alimentació i a més també una pèrdua de costums saludables per poder revertir aquesta vessant, no? Aquesta tendència creixent. Per tant, no només parlem de la fam, no? O del no accés a alimentació en països menys desenvolupats, sinó que també parlem de països com els nostres, no? On hi ha una proporció elevadíssima de nens i nenes que tenen sobrepes i obesitat, i que aquest dia no només serveix, doncs, com diem, de parlar de la fam extrema, sinó també d'una nutrició adequada, de l'accés universal i la sostenibilitat alimentària. Com hem dit, doncs és un treball conjunt entre tots i totes, i jo des d'aquí, doncs, com que no puc individualment canviar polítiques, Pili, si el que podem fer és donar recomanacions de què podeu fer vosaltres des de casa vostra, amb la vostra família, per realment doncs, canviar aquesta tendència i doncs, anar de la mà per fer un món doncs, això, doncs, amb una alimentació més accessible, no? I més saludable. Doncs, per exemple, el que podem fer és, que això ja ho he dit moltes vegades, és cuinar plegats, no? I que a més, si tenim nens i nenes a casa, doncs també coneguin l'origen dels aliments, no només què estem menjant, no només com es cuina, sinó també d'on provenen aquests aliments. També doncs, apostar per productes frescos de temporada i de proximitat, Això és algo que també doncs, ja promovem des de fa molt, no? O sigui, a l'hora d'anar a comprar, doncs, preguntar si és que no hi diu a l'etiqueta, preguntar quin és l'origen dels aliments que comprem, doncs, també per cuidar el nostre planeta, no? I deixar o no deixar massa petjades ecològiques, i també doncs, recuperar el moment de menjar a taula tots junts, sense pantalles, conservant, escoltant, i paral·lelament doncs, també com a famílies podem donar suport a iniciatives comunitàries, com poden ser els horts escolars, els menjadors doncs, més saludables i més sostenibles, i per tant doncs, entendre que l'alimentació no és només menjar, sinó que també és educar i cuidar i acompanyar.
3: I et volia preguntar, tu com a experta que intentes evitar aquesta infoxicació, no? I que ens dones pautes molt sovint, també a través del teu Instagram, per això, per poder entendre la nutrició, perquè ha arribat un moment que tenim tanta informació i és tota tan contradictòria que anem molt perduts, Naila.
4: Doncs sí, anem perdudíssims. Les xarxes socials, els medis de comunicació, per una banda, estan genial, no? O sigui, que vosaltres, per exemple, ja ho saps que t'ho dic sempre, Pili, doneu veu a la nutrició, doncs és meravellós, però també sobretot les xarxes socials, doncs al final tothom està creant contingut i qualsevol persona crea contingut sobre alimentació sense cap mena d'estudis, no? I amb un canal, una via, un accés a una part de població molt gran, vull dir, amb persones amb moltíssims seguidors que donen recomanacions sobre alimentació sense cap evidència científica, i que al final això doncs pot mermar, no?, l'alimentació, i pot empitjorar l'alimentació individual de cadascú de nosaltres. Per tant, a l'hora de seguir comptes a xarxes socials, jo recomanaria doncs, que busqueu que siguin perfils, no amb un curs de formació, no amb una veu d'experiència pròpia, sinó que tinguin estudis, en aquest cas doncs, que siguin graduats en nutrició humana i dietètica.
3: En un dia com aquest, Naila, que sobretot, com molt bé deies a l'inici, serveix per la reflexió, amb què acabaríem? A quina reflexió podríem fer totes i tots aquest Dia Mundial de l'Alimentació?
4: Doncs a banda de fer una reflexió, doncs també jo proposo una acció, i és que us proposo fer alguna cosa senzilla però que sigui significativa per realment donar-li importància a aquest dia. Us proposo, per exemple, compartir una menjada en família, o doncs provar una fruita nova amb els vostres fills i filles, o fins i tot fer una donació al Banc d'Aliments, o simplement agrair el que tenim a damunt de la nostra taula, el nostre plat, perquè doncs puguem caminar junts de la mà cap a un món en què tots i totes, i especialment els nens i nenes, tinguin accés a una alimentació més saludable, segura i digna.
3: Doncs nosaltres agraïm també que estiguis oberta i que estiguis a l'Instagram i et puguem fer preguntes i puguem també formar-nos amb tu, Naila, a my-nutricionista a Instagram. Naila, gràcies per ser-hi també aquesta setmana, i t'esperem la setmana vinent. Un petó gran.
4: Adéu-siau, gràcies.
0: En el 107 de la FM.
5: Apunta bé.
6: La música de la teva vida.

Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o cop girar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Europa activa alertes a França, al Regne Unit, Portugal i altres països pels efectes que les altes temperatures d'aquests dies tenen per la salut de la gent i per risc d'incendis. Aquí la calorada ja ens ha portat nits tropicals i, si es compleixen les previsions, encetarem el juny amb temperatures per sobre de la mitjana perquè els termòmetres continuaran pujant. Ho repassem amb la Montse Poblet.
2: Amb els termòmetres per sobre dels 30 graus des del cap de setmana i amb la previsió que avui es batin rècords pel mes de maig, els anglesos descriuen el que s'està vivint en ciutats com Londres com un petit infern.
3: El temps aquí és com una versió en miniatura de l'infern. Fa una calor insuportable. De veritat, fa molta calor.
2: A França hi ha 18 departaments, inclòs París, en alerta taronja per unes temperatures que en alguns indrets poden superar els 35 graus i a Portugal el risc d'incendis és molt elevat pel mateix motiu. Aquí les altes temperatures ja ens han dut les primeres nits tropicals amb els termòmetres per sobre dels 20 graus a Barcelona i a Sitges. A la presentació del Pla Social pel Clima, la ministra Sarah Agensen no ha dubtat atribuir aquest avançament de l'estiu al canvi climàtic.
4: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal, prácticamente en toda España.
2: La calorada que estem tenint s'explica per una invasió d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, la qual se sumen moltes hores d'insolació i la falta de fenòmens com la pluja, que podrien refredar l'ambient. Esther Batalla, de l'equip de pronòstic i vigilància al Meteocat, no veu cap senyal de millora a curt termini.
5: La setmana vinent que comença a juny, estem comptant també amb la mitjana doncs, de tot el mes i la primera setmana ja està per sobre. Marquen els models valors d'entorn de 38 graus o més acostant-se als 40.
2: Aquesta pujada de temperatures que ens situa abans d'hora a ple estiu afecta pràcticament tota la península.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.
8: Prepareu les maletes perquè us farem viatjar i jugar al meravellós joc de les versions.
9: És versió o no, tu què hi dius?
8: Endavant!

0: tanca els ulls.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: El metge és demà, si et vols curar.
0: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: La pregunta.
5: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Als Estats Units, un informe d'ONG denuncia greus abusos als migrants retinguts als centres de detenció de Florida. La xifra de persones que hi ha tancades s'ha multiplicat per dos en aquest estat nord-americà des de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, superant les 2.500. Segons testimonis recollits per organitzacions com Human Rights Watch, hi ha migrants que han estat maltractats fent-los menjar, diuen, com si fossin gossos, o deixant-los hores i hores lligats davant dels aliments sense poder-los agafar. L'informe parla fins i tot de dues morts atribuïbles a negligències mèdiques i també explica que dones detingudes en aquests centres sovint han de fer les seves necessitats davant dels homes sense diferències de cap tipus. La investigació es va dur a terme abans de la inauguració del nou centre de detenció de migrants de Florida, batejat com Alcatraz dels Caimans, amb centenars de persones tancades en gairebé gàbies que malviuen en condicions inhumanes.
1: Pensa, pensa.

Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.

0: Doncs bé, imaginant-nos que estem en aquesta cuina de la cuinera de la ràdio, la Joana Molins, i nosaltres, que estem d'espectadors, de tant en tant la Joana ens dona via lliure per anar al rebost, que ara molta gent que ens escolta no sap ningú què és el rebost, eh? Però el rebost, i portar-li doncs algun dels productes que ella utilitza, com per exemple, sempre jo m'he quedat que no n'hi utilitzo mai, del pebre vermell dolç, que no d'això, i els porros, els alls porros. Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Què tal tot això? Vaya rotllo, no?
1: Vaya rotllo, no? Eh? Però, doncs això no pot faltar mai a la cuina.
0: Ah.
1: Ni el pebre vermell dolç, ni els porros, ni el ranci, ni el pebre blanc ni el pebre negre, imagina't, t'aniria
0: ara
1: està sempre
0: mare
1: a aquest rebost.
0: Ja. Vinga, què ens portes avui, Joana?
1: Bueno, doncs avui us porto un arròs. A tu t'agrada l'arròs mixta o t'agrada de carn o de peix? Perquè hi ha gent que els agrada o d'una cosa o de l'altra.
0: A mi m'agrada mixta.
1: Jo, doncs avui us porto un arròs mixta, caldós, però amb galeres. Perquè la galera...
0: Ai, la galera, mira,
1: sí,
0: va donar molt de llullo, la galera, eh?
1: Sí, perquè per menjar no és gaire agradable.
0: No, i com la veig, el poc.
1: No?
0: No.
1: Ui, doncs fa un brou,
0: sí, sí, sí,
1: un fumet.
0: Sí.
1: I a més la substància és boníssima, eh?
0: Tot el que vulguis, però l'aspecte no és tot agradable, eh?
1: No, jo sí, doncs sí, a mi m'agrada, jo en compro, eh?
0: Vinga, va.
1: Bueno, doncs va, aquest arròs amb galeres, un arròs caldós, eh? Que són 400 grams d'arròs, llavors un quart de conill, de la part que a vosaltres us agradi més, de, perquè no hi posem molta cosa, eh? Un quart de conill o de dalt o de baix, el que us agradi, tallat petit, les 4 salsitxes, unes 16 galeres o 20, que potser seran uns 300 grams, perquè no els hi posarem totes, us explicaré el què, una ceba per fer aquest sofregit, un tomàquet natural, 4 cullerades, sempre parlem soperes rases, eh? Pebre vermell dolç, un bon raig de vi ranci, oli, sal i pebre, alls i julivert. Això és el que necessitem. I després necessitem un fumet, o de peix o de carn, perquè com que és mixta,
0: clar,
1: li podem
0: posar una cosa
1: el que nosaltres vulguem. Llavors aquest fumet en farem 2 litres, que no li posarem tot, eh? No, hem de comptar que quan fem un arròs caldós vol dir que per cada 100 grams d'arròs necessitem 3 mesures d'aigua.
0: Ah,
1: o sigui, 400 multiplicat per 3 serien un, serien, ai, 4 i 4, 16, eh? Seria 1 litre 600,
0: uh-huh.
1: Però en prepararem 2 litres i llavors aquell si ens sobra el posem en un potet i el congelador, perfecte.
0: Molt bé, fantàstic.
1: No li tirarem tot, ni posarem de moment 1,5 litres. I llavors, perquè l'arròs caldós és diferent de l'arròs sec, aquell que fem en paella. Aquell arròs no vol que tu li vagis tirant l'aigua mica en mica. En canvi, l'arròs caldós sí.
0: Val,
1: perquè
0: que
1: tu el pots anar remenant i llavors ell va traient aquell midó i llavors tu li vas tirant el brou, en mica, el fumet, en mica, fins que arribes a la mesura que dius ja ho tinc bé.
0: Uh-huh.
1: I llavors aquell arròs deixa anar tot el midó que té i és com queda tan caldós.
0: Ah, està bé, molt bé, molt bé.
1: I
0: molt
1: agafa
0: bé
1: el gust de lo que és l'arròs.
0: Molt bé, molt
1: faria
0: bé
1: com un risotto, que també el tirem en mica en mica.
0: Calent, també? Com
1: sí, sempre calent. Tot el que fem, calent. Bueno, doncs jo us dic aquestes galeres perquè d'aquestes galeres agafarem la galera i això, que punxen molt per menjar-los, i abans de posar-los agafarem les estidores, i tallarem tot el cantó de la galera.
0: Tot
1: que
0: el
1: que punxa, tot al voltant.
0: Ah.
1: Que és el que punxa. I el cap, que també té com una antena, que punxa, també la tallarem. Les que farem servir per fer el brou no cal, perquè aquelles ja no cal. I llavors en guardarem 2 per cada un, perquè és més aviat més per l'efecte que queda que pel que menjarem, perquè a la galera ja sabeu que no té gaire cosa. I llavors les altres que ens sobrin, agafarem l'olla que vulguem fer aquest fumet, i posarem oli, sofregirem aquestes galeres una mica amb l'oli, com veiem que està una mica, tindrem ja aigua calenta, i a part que la tindrem calenta perquè no, per no trencar el bull aquest, ja la tindrem calenta, i ho tirarem aquí dins, aquests 2 litres d'aigua que hem dit que farem aquest fumet. I posarem una fulla de llaurer, una tomaca d'aquestes de penjar tallada pel mig, una mica de julivert i una mica d'all, i ho deixarem coure mitja hora.
0: Molt bé. A foc,
1: sí, mitja hora. Llavors ho tancarem, ho taparem i ho deixarem que allò agafi el gust aquest, si pot ser una hora millor, perquè es vagi infusionant tot el que hi hem posat, perquè com que només el deixem mitja hora, ja hi haurà, i tindrem aquest fumet ja fet d'aquesta galera, que és el que posarem aquí. Bueno, doncs llavors agafarem aquest conill, primer de tot agafarem oli, posarem aquest conill, sal, pebrat, el salarem i hi posarem pebre i el passarem. Una vegada tinguem el conill que ja es va passant, i passarem aquestes 8 galeres que volem posar en l'arròs, però només un moment, posat i tret, perquè ens deixi el gustet aquest. Els separarem, les galeres, llavors hi posarem les salsitxes tallades petites, al nostre gust.
0: Així és, de mica en mica anem afegint.
1: Anem, a mica en mica anem afegint. Llavors ja tindrem la ceba ratllada, perquè això, com comencem a fer un dinar, un cuinat, el que hem de fer és tenir tots els productes, ja tot el que hi posarem, tot allà, amb vols a punt, perquè si no ara has d'anar a buscar això, no, tot allà, tot allà, tot allà. Llavors ja hi tirarem aquesta ceba, que l'haurem ratllat amb el ratllador, jo sempre la ratllo amb el ratllador, l'hi posarem, l'enrossirem, i com la tinguem ja una mica rossa, i tirarem aquest bon raig de birranci que ens acabarà d'enrossir aquesta ceba, que no ens quedarà, que ens quedarà amb aquell color marró fosc, que és el que va bé pel sofregit. Després hi posarem aquesta cullerada de tomàquet natural, i posarem un pèl de sucre, sempre la tomàquet, un pèl de sucre.
0: I aquest pèl de sucre, sí, com és? Així és un, agafat amb la mà i, o agafes ja una cullereta de,
1: sí, una
0: de cafè?
1: Sí, una cullerada de cafè a la meitat. La meitat,
0: la meitat, per aquesta quantitat.
1: La meitat. I llavors hi tirarem aquest tomàquet, i amb aquest tomàquet el anirem passant, que ens quedi com una marmelada, i anirem tirant una mica d'aquest fumet que hem fet, perquè no se'ns agafi, i com veiem que la tomàquet aquesta ja la tenim ben sofregida, i tirarem aquest pols de pebre vermell dolç. El pols d'aquest de pebre vermell, una cullereta rasa de les de post, de les de cafè. Rasa, eh? Llavors hi acabarem de tirar una mica més d'aquest brou, perquè llavors, d'aquest fumet, no és brou, és fumet, amb el peix sempre és fumet, és un caldo, però sempre és fumet, amb brou és amb la carn. Doncs hi tirarem una mica d'això, i com ho tinguem ja tot, hi posarem una mica de sal i una mica de pebre, i llavors agafarem un parell de grans d'all i una mica de julivert, ho picarem i tirarem aquesta picada en aquí dintre, i deixarem això uns 10 minuts, i com ja ho tinguem, què farem? Ja tindrem aquest fumet que ja l'haurem colat, ja el tindrem a punt, ja el tindrem al foc ben baix, que ha bullit, que ha bullit a punt, i posarem l'arròs. Jo sempre l'arròs el passo, sempre, a mi m'agrada passar-lo amb el sofregit, que me quedi ben rosset, i llavors hi tiro la sal, allà, allà, i llavors quan està ben passat hi tiro el fumet que hem dit, a poc aquest, i conto el que diu el fabricant, normalment són 18 minuts o 20, i llavors a l'última hora de tot hi posarem aquestes galeres que hem separat a sobre. Quan ja estigui.
0: Perquè no quedin massa seques, no?
1: Perquè no quedin seques. Quan ja, com que ja els haurem passat una mica abans i ja ha donat tota la substància, doncs com ja digui l'arròs, res, 2 minuts, els hi posarem a sobre, el tancarem, el deixarem reposar un parell de minuts i ja el podem servir.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. És a dir, només la carn i poses el conill,
1: i les salsitxes.
0: No hi poses ni costella de tocino,
1: no,
0: perquè,
1: no,
0: esclar, la costella de tocino sembla que és imprescindible, tant amb els fideus, bueno,
1: sí,
0: part,
1: sí, amb els fideus,
0: com,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: per exemple també amb l'arròs.
1: Sí.
0: Però aquí tu, amb el
1: amb
0: conill
1: aquests,
0: sol...
1: he fet conill i salsitxa, per variar una mica, per no fer... per variar una mica i per fer diferent un altre plat.
0: Aquest sí, en diuen de mar i muntanya, aquest tipus de...
1: Sí, arròs caldós mixta.
0: Mixta.
1: Mixta.
0: Perquè mar i muntanya, què vol dir?
1: Mar i muntanya, sí.
0: Hi ha molta més carn, no?
1: És el que tu dius, però llavors n'hi ha qui posen pollastre, i posem conill, i posem costella tallat petit, eh? I llavors la salsitxa, que no pot faltar, jo crec que amb un arròs la salsitxa és molt bona.
0: Així,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: i llavors hi poden posar sèpia, calamar, musclos, hi ha impostos, gambes, i llavors ja foten una paella que tot és peix i carn, sí, i ruta que d'arròs n'hi ha poc.
0: Sí, sí.
1: O sigui que aquest trobem ben bé la substància de lo que és l'arròs. Sí,
0: sí. Molt bé, anem a
1: repassar
0: els ingredients.
1: Tot això, doncs, aquest és, hem dit que és arròs mixta, caldós amb galeres. Eh? Les galeres... proveu-los, que són molt bones i donen una substància boníssima.
0: Bueno, val, jo per la substància provaré altra vegada, però per
1: tallar,
0: menjar,
1: tallar
0: la veritat,
1: tot
0: eh?
1: El cantó aquest, tallat, i llavors ja, com que l'has tallat, amb el gabinet ja s'aixeca com una pell, la closca, la closca, s'aixeca,
0: sí,
1: i ja pots treure la mica de carn que hi ha dins, que n'hi ha poca, eh? No és com una gamba que tu dius,
0: sí,
1: trobes car. no, o un escamarlà. A la galera n'hi ha poca. Doncs llavors 400 grams d'arròs, però és que la galera també està molt bé de preu, i aquest plat per un dijous, un dia, està molt bé, perquè et surt bé.
0: A veure, la galera s'hi dona tant molt més gust, sí, que la gamba.
1: Sí, sí, molt, molt de gust.
0: Ja tens prou també teca per menjar.
1: Sí.
0: Perquè ja també tu dius que inclús aquí, si és gent que té molta gamba, poses una sèpia o
1: sí, un camarada. Sí, bueno, clar, llavors ho fas diferent. Doncs els 400 grams d'arròs, un quart de conill, si teniu molta gana ni podeu posar mitja conill, eh?
0: Sí,
1: jo
0: sí,
1: amb un quart, perquè ja el que diem, dos talls per cada un en tenim prou.
0: Sí.
1: Les quatre salsitxes, que n'hi contem una per cada un, les 16 galeres, perquè en guardarem, en posarem 8 en aquí i els altres 8 farem aquest fumet, la ceba, la tomaca natural, com sempre, quatre cullerades, el pebre vermell dolç, un bon raig de vi ranci, si no tenim vi ranci podem posar vi blanc, no hi ha problema, oli, sal i pebre, all i julivert per fer aquesta picada que us he dit, que hi queda molt bona. I el fumet, que hem de preparar 2 litres, que no li posarem tot, que normalment potser serà 1,5 litres, 1,6 litres, és el que voldrà. I ja ho tenim.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Un arròs, doncs, diferent.
1: Caldós, sí.
0: I que havien quedat tu i jo, Joana Cuinera de la ràdio, que faríem unes sessions només a parlar de diferents arrossos, eh?
1: Ah, això podríem fer -ho.
0: Cada setmana, fins que acabem,
1: doncs
0: fins que acabem el repertori de l'arròs.
1: Sí, acabem el repertori. La setmana que ve, doncs, en portarem un altre d'arròs, si
0: doncs vinga,
1: doncs
0: bé,
1: va, farem les jornades de l'arròs.
0: Doncs vinga, moltes gràcies.
1: Molt
0: aquí
1: bé.
0: Ens deixem fins a la setmana.
1: Adéu-siau.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Carlit et portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlit.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults. És un reportatge de Mònica Mas amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
2: Les al·lèrgies alimentàries són un problema de salut pública i van en augment. Globalment afecten un 7% de la població espanyola i condicionen enormement la vida. Actualment el tractament més habitual és evitar menjar l'aliment que causa l'al·lèrgia, però n'hi ha que fan reaccions a diversos grups d'aliments. Les més habituals són l'al·lèrgia a la llet, l'ou, fruits secs, llegums, fruites i al peix. La doctora Paula Galván, de la unitat d'al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica què passa quan hi ha una reacció.
3: Llavors, quan entrem en contacte amb l'aliment, aquests anticossos els reconeixen ràpidament i tenim una resposta que comença en una zona local, com pot ser posar el picor a la boca, la inflamació de la boca o el mal de panxa, però que si el sistema immune fa una resposta molt greu és quan tenim les reaccions ja generalitzades, no? Que fem ofec i fins i tot manifestació més greu, que és quan baixa la tensió arterial i tenim un xoc. Hi ha una fallida del sistema cardiovascular.
2: Aquest xoc se l'anomena anafilaxi i si no es tracta immediatament la persona pot morir. La immunoteràpia oral el que pretén és evitar que això passi, fent que el sistema immunitari s'acostumi a tolerar l'aliment.
3: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment. A la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
2: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Això en nens i adolescents de vegades es complica.
3: La tassa d'eficàcia durant els primers mesos d'haver fet el tractament i estar amb la dosi completa és boníssima, doncs és de més del 90%, però és veritat que hi ha un abandonament del tractament o una reducció de la dosi tolerada, doncs en un 30-40% dels pacients.
2: Les taxes d'èxit de la immunoteràpia oral són més altes en nens, com més petits millor, perquè es poden arribar a curar en adults. És més difícil, però també es donen taxes de curació. Tot i això, cal seguir el tractament menjant cada dia l'aliment que feia al·lèrgia durant 8 o 10 anys en el cas dels adults i entre 2 i 4 anys en l'edat pediàtrica. La Laura Vicenç és metge resident de la unitat d'al·lèrgia de Vall d'Hebron, una especialitat que no s'ensenya en els 6 anys de carrera i que ella ha triat perquè és al·lèrgica a l'ou, al kiwi i al plàtan. Ha fet immunoteràpia amb bou i ara cada dia en menja un. N'està molt satisfeta, però explica que el que més condiciona el tractament són els anomenats cofactors, és a dir, el context que cal tenir en compte quan menja ou per evitar que hi hagi una reacció al·lèrgica.
4: Fan que sigui més probable que facis la reacció. Per exemple, tenir la menstruació, molt estrès, la falta de son, fer exercici físic, prendre antiinflamatoris. Tot això fa que el teu cos sigui més fàcil que reaccioni i que faci una reacció al·lèrgica en contacte amb l'al·lèrgen.
2: I el futur de les al·lèrgies passa per un fàrmac que està en assaig.
3: Aquesta és una pastilla presa dos cops al dia que desactiva les cèl·lules de l'al·lèrgia que s'activen durant l'al·lèrgia alimentària i fa que el pacient no hagi ni de fer l'increment de l'aliment directament. Prenent aquest tractament, si ets al·lèrgia a la llet, prens llet i no et passa res. Aquest és el futur.

0: 30% de descompte, mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
1: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972-84-42-11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Molt bé, no?
3: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafox.

Tens vocació de bomber o bombera? Aprofita la nova previsió de 300 places. A Òrbita Gironina et preparem per totes les proves per aconseguir-ho. Informa't en el 972-207-216 o a orbitagironina.cat. O vine a visitar les noves instal·lacions al carrer Bonestruc de Porta 20 de Girona. Si vols ser bomber o bombera, amb Òrbita Gironina, tu pots!

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi liderat per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar ha descobert el mecanisme que desencadena les al·lèrgies. Té els detalls l'Anna Banyeres.
2: Els investigadors han confirmat que les immunoglobulines D, uns anticossos del sistema immunitari fins ara poc estudiats, estan implicades en el procés de les al·lèrgies, i és que s'ha descobert que s'originen a les amígdales, punt d'entrada dels antígens a través de l'aire i els aliments, pel que la seva reacció és decisiva. Martina Philips, que signant del treball.
3: Esta localización, las amígdalas, es importante porque es el primer punto de contacto de todo lo que entra desde el mundo exterior, y claro, si ya de entrada falla, desencadena los procesos que pueden llegar a desarrollarse como procesos alérgicos.
2: De manera que un cop confirmat que l'aparició de les al·lèrgies té a veure amb la tolerància que ofereixen les immunoglobulines D, la situa com una potencial diana terapèutica.
3: Podrían servirnos como algún tipo de fármacos moduladores, por ejemplo, en tratamiento de alergias.
2: Una opció que també pot ajudar d'altres malalties relacionades amb la resposta inflamatòria del nostre cos.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: mesos. I tu què tries? Visita jotrio.cat.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions.
0: 16.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
4: Com?

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la veu. Corre la veu, també podríem dir que corre la brama, que la notícia va de boca en boca, o que va en llengües de la gent o en boca de tothom. També avui donem veus, per això avui ho diem a plena veu o amb veu molt forta. Això sí, sense aixecar o alçar la veu. I avui, que juguem amb fraseologia sobre el mot veu, ens desenrogallarem, és a dir, ens aclarirem la veu o escurarem el coll per tenir una veu clara i, a la mesura del possible, entenedora. De ben segur que si no teniu veu ni vot, poca cosa podeu fer en un afer. També sabem que podem parlar a alta veu, amb veu baixa, a mitja veu, amb un fil de veu, alçant el diapasó o elevant el to de veu. Però en cap cas, per la ràdio, és convenient parlar de petites, és a dir, amb veu baixa, a sota veu o fent xiu-xiu. De ben segur que aplaudireu una veu de fada o una bona veu radiofònica i que us molestarà una veu d'espinguet, una veu de regadora o ronca, una veu escanyada, escardada, una veu arrossegada o una veu monòtona. I és que hi ha tot un món de veus. Si porteu la veu cantant a casa vol dir que porteu la iniciativa, o dit altrament, que remeneu les cireres. No us deixeu entabanar per veus volanderes o per males veus. Són tot calúmnies. Sigueu veus actives en els projectes i valoreu sempre molt la veu en off, que sempre hi és sense ser-hi. I per acabar amb fraseologia, amunt i crits, expressió que s'usa per donar ànims per continuar una tasca i que té l'origen en els costums mariners dels vells vaixells de vela, ja que per estirar les feixugues cordes calien molts braços i també reposar sovint, perquè era una feina molt pesada. Per indicar que reprenia la tasca, el que dirigia la feina deia amunt i crits i sant tornem-hi.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
11: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
12: Ai, i ara? Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix els noms de 100 científics bàsics en la història de la humanitat.
13: 100 protagonistes de la història de la ciència, d'Ignasi Llorente, ens parla per ordre cronològic d'un centenar de figures que han marcat el camí de la investigació al llarg dels segles. L'obra s'estructura en capítols que inclouen la biografia de cadascun d'aquests protagonistes, les seves principals contribucions a la ciència i també curiositats sobre la seva vida personal. Per les pàgines del llibre passen, entre d'altres, Tales de Milet, Charles Darwin, Marie Curie i també científics i científiques més contemporanis com poden ser Jane Goodall. Un recull que, amb el llenguatge planer, s'acosta als principals moments que han marcat el coneixement i han contribuït a l'avenç científic arreu del món.

0: Mama, falta molt per anar a Sésamo Aventura.
1: Una altra vegada?
0: És que el pare vol anar-hi.
2: L'àrea familiar de PortAventura amb atraccions increïbles i molta més diversió. PortAventura, més emocions que mai. Consulta'n les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

0: Roses. Compra la teva entrada a chicroses.es.
1: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
2: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
1: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
2: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
1: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
3: La xarxa.
4: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
5: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: 2019 a 2025, superades les 3.000 trucades. Millors moments, part número 20.
1: Hola, què tal, que tot?
2: Hola. Xavier, la millor veu que hi ha en aquests moments.
3: Xavier, he trucat poques vegades, però vaig començar a parlar amb tu. Tu em vas donar pues, un consol molt gran i me'l segueixes donant perquè la ràdio em calma i em distreu. I això és el que et volia agrair, no?, perquè m'has acompanyat molt durant tot aquest temps.
4: A mi m'ha trucat una amiga, m'ha dit, posa la ràdio, posa la ràdio. Hola.
5: Ai, el més maco de tot és aquest grup d'amistats que hem fet amb aquests anys amb cas, i bueno, és que érem molta colla, perquè t'havia dit la taxista, érem tota una colla més, i llavors hi havia la Montse aquella Fabregà i tota la mandanga.
4: Hola.
1: Hola, què tal, que tot?
2: Hola.
3: A tot drap.
2: I això de que estàs com un tren, i deien, mira, estàs per parar un tren.
3: Bueno, doncs només això, eh? Moltes gràcies per tot i...
5: T'anar a menjar calçots, molts petons.

0: arribem, quan arribem.
1: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
2: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
3: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
2: Notaràs la diferència.

i José entre els homes i Maria i Montserrat entre les dones són els noms més comuns entre els 8 milions llargs de resident a Catalunya. Ho revela l'últim estudi de l'IDESCAT que analitza els noms més freqüents entre la població. L'edat mitjana dels que porten el nom d'Antonio a Catalunya és de 62 anys. L'edat mitjana de les dones que es diuen Maria és de 54. L'estadística però demostra que ha recuperat posicions aquest segle després d'un fort descens a final del segle passat. Els cognoms més freqüents a Catalunya, segons l'estudi d'IDESCAT, són García, Martínez, López, Rodríguez i Sánchez. García és el cognom majoritari en 38 comarques catalanes.

Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

0: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
1: Contestador 972511268.
2: Ui!
1: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
3: Sí, senyor. Vols deixar-nos un missatge?
4: Bon dia. Vull dir que saludo a tothom i dono bon dia a tothom. Ja està.
5: Un moment, mireu a càmera.
6: Lluís!
5: Uau, mireu això. Posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
6: Lluís!

0: Com ja bé sabeu els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina, en fi. Què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.
1: Notícia del 8 de febrer del 2023.
2: Es recomana dormir entre 7 i 8 hores diàries, però no és només important la quantitat, sinó també la qualitat del son. La doctora Carmen Monasterio, cap de la Unitat de Trastorns Respiratoris del Son de l'Hospital de Bellvitge i presidenta de la Societat Catalana de Neumologia, fa una sèrie de recomanacions per aconseguir un son de qualitat.
3: Hem de baixar les revolucions en un període de transició. Després és molt important que l'habitació tingui temperatura adequada, que no hi hagi llum, que no hi hagi sorolls, intentar mantenir sempre uns horaris més o menys regular, no allargar molt el temps al llit i també és molt important fer exercicis.
2: Actualment hi ha un element que ens influeix en no aconseguir aquest descans de qualitat, les pantalles.
3: Emeten un espectre de llum blau que justament estimula la vigília. Inclús, en gent sobretot jove, pot facilitar un trastorn de fase, és a dir, que traci la fase inicial son més tardana d'una manera important.
2: I adverteix, no dormir al mínim recomanat afecta la nostra salut tan a curt com a llarg termini, sobretot a nivell cardiovascular i cognitiu.
0: Què en penses tu? Pensa.

0: De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
1: Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
0: Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
1: Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
0: Apropa't a Lleida. Viu el moment.
1: Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
2: Un viatge en el temps.

0: Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons, i ben aviat de pollastre, més verdures perquè els puguem menjar cada dia, i d'ànec rostit amb prunes, orellanes i pinyons. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
1: Bon preu i esclat. Experiència única.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Els aperitius. Els aperitius són un ritual gastronòmic força associat als caps de setmana abans de l'àpat principal. Solen acompanyat de begudes alcohòliques com el vermut o la cervesa. I s'ofereixen aliments molt calòrics, salats i rics en greixos de mala qualitat, com les patates fregides, els embotits, els bastonets, les olives farcides o els formatges curats. Avui us proposo altres tipus d'aliments amb un contingut nutricional molt més interessant perquè en pugueu seguir gaudint de manera saludable. Heu de substituir els fregits, els arrebossats i els hidrats de carboni com les croquetes, patates, bastonets, torrades o el pa per vegetals o proteïnes que també us saciaran i seran de més baixa aportació calòrica. Podeu buscar el cruixent dels cogombrets o servir uns espàrrecs blancs amb tàperes i orenga o uns tomàquets cherry amb oli d'oliva verge extra, daus de formatge fresc i alfàbrega. Si sou a casa i us agrada la cuina, també podeu optar per fer xips de verdura al forn de remolatxa, carbassó i xirivia. Una altra idea és servir palets frescos de pastanaga o cogombra per poder sucar amb patés vegetals casolans com el mutàbal, que és paté d'albergínia, o el guacamole, amb el bocat o l'humus de cigrons o altres llegums. També hi ha fonts de greixos saludables com les olives amb pinyol tipus araó o arbequina, els frits secs, màxim un grapat a mà tancada, o daus del bocat macerats amb salsa de soja i llavors de sèsam. Per acabar, escolliu peixos en conserva o a la planxa, com la sípia, el pop, els musclos, les escopinyes, els seitons o mol·luscs cuits a la planxa. Finalment, pel que fa a les begudes que acompanyen aquests àpats, podeu escollir aigua, aigua amb gas, aigua amb llimona, aigua de coco, aigua saboritzada amb el que us agradi, com per exemple taronja i canyella o llima i menta, té kombucha o té verd fred amb rodanxes de llimona o fins i tot cervesa sense alcohol. Per mantenir una alimentació saludable també el cap de setmana, no és necessari suprimir aquests àpats socials com els aperitius. Del que es tracta és d'adaptar-los a aquells aliments que sabem que mantenen l'equilibri del nostre organisme i ens fan sentir bé mentre gaudim del que mengem.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això, i així de clar.
2: Des de Girona.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
2: El servei d'atenció a domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependent perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessita. Truca'ns al 937 076 376 937 076 376 i t'ajudarem.

0: Brav iubire. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Voreres aixecades, carrers tallats, tanques, piles de llambord, de soroll, pols i obres. A un any per les eleccions municipals s'han multiplicat o hauran comprovat les obres públiques. Fins al 70% de les obres que s'encarreguen als ajuntaments s'acumulen als dos últims anys de mandat, segons les dades de la Cambra de Contractistes d'Obres. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
2: La inversió municipal va començar a agafar embranzida el segon semestre de l'any passat, quan van sortir a concurs obres per import de més de 1.000 milions d'euros, un 38% més que el mateix període del 2024. El primer trimestre d'aquest any ha superat els 360 milions, un 2% més que fa un any, i encara no hi ha dades del segon trimestre. Però, segons el president de la Cambra, Lluís Moreno, es veu a venir que en el conjunt d'aquest any es notarà un repunt.
3: El pic és any abans de l'any electoral. Va haver-hi eleccions el 2023, en torna a haver-hi el 2027, doncs el 2026 serà l'any de més licitació, si es compleix aquesta regla.
2: L'increment de la licitació a la segona meitat del mandat es nota sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa.
3: Quan hi ha un canvi de color, aleshores és més acusat això, és a dir, els dos anys primers el nou govern primer ha de fiscalitzar l'acció del govern anterior, després ha de veure de quin pressupost disposa, etcètera, etcètera, i quina planificació ha de fer o ha de canviar per anar a atendir doncs, els seus programes electorals. I fins que no ho licita poden passar aquests dos anys inicials.
2: Però de vegades l'obra pública es concentra en la segona part del mandat perquè alguns alcaldes s'han adormit i després tot són presses.
3: Els alcaldes que s'adormen a l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos.
2: I volen tenir les obres acabades mesos abans de passar per les urnes.
3: Els últims sis mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que entorpeixin la mobilitat o que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans de que hi hagin eleccions.
2: El termini entre que l'obra surt a concurs, s'adjudica i es comença a fer és d'uns mesos, i per això licitació i obres acostumen a coincidir en un mandat municipal.

0: ara, propostes comercials sensacionals.
1: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.

0: l'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972-590855. No t'ho perdis.
1: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Vull. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Vull, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiavull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Vull. El teu futur comença aquí.

0: Despierta. Despierta. Despierta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: Després de publicar la meva botiga en línia d'articles esportius amb Hostinger, el meu negoci va créixer d'un dia per l'altre.
1: Fes la realitat amb el creador de llocs web de Hostinger. Explica què necessites i l'IA crearà la teva botiga en línia en minuts. Ven tot el que vulguis i queda't amb tots els beneficis. No cobrem comissions. Visita hostinger.es i aconsegueix tot el que necessites per créixer en línia.

la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona amplien la xarxa de refugis climàtics amb 75 establiments més que l'any passat. Se n'obren per primera vegada Cervelló, Molins de Rei, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Anem fins a Sant Feliu, Montse Poblet.
4: A part de biblioteques, centres cívics, parcs o piscines, els municipis de l'AMB incorporen a la seva llista de refugis climàtics el comerç local. Una cinquantena d'establiments s'han adherit a la xarxa i obren portes als veïns que en plena calorada necessitin fer una pausa i refrescar-se. Aquí a Sant Feliu, el centre quiropràctic del David Cussó és un dels establiments que ja han penjat a la porta l'adhesiu que els identifica com a refugi climàtic.
5: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
4: Deixen al marge els refugis climàtics de la ciutat de Barcelona. Aquest estiu a l'AMB hi haurà un total de 319 establiments que donaran aquest servei i que prioritàriament s'ubiquen a prop dels que més ho necessiten, com explicava Guillem López, conseller d'Acció Climàtica de l'Àrea Metropolitana.
6: Aquelles zones densament poblades i que no disposen d'espais verds, allà també on hi ha població amb rendes més baixes i també allà on hi ha persones grans que viuen o en cases antigues o viuen soles.
4: Una altra novetat de la campanya per protegir-nos de la calor és el cercador d'itineraris frescos que podeu trobar a la web de l'Àrea Metropolitana. Té en compte el pendent dels carrers, l'ombra o les fonts d'aigua potable per definir els millors recorreguts quan fa tanta calor com aquests dies.
7: Ràdio Vila-sacra, Empordà.

0: Al teu cercle d'amistats, la gent que estudia amb tu o a la teva família, hi ha algú que ha entrat a l'espiral de les addiccions? Drogues, alcohol, ludopatia o d'altres? No miris cap a un altre costat. Informa'l. Som Dia 1, Centre Terapèutic de Girona, especialitzat en addiccions. Sortir-ne és possible. Dia 1, centreterapèutic.com.
1: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
2: El programa dels dijous a la una de la matinada.
3: I parlant d'emocions.
4: 40.
5: Anem a temes a Disney.

0: creiem que és moment de moure's. Per les nostres comarques. Per la nostra costa. Per les nostres muntanyes. Però, sobretot, és moment de moure's pel petit comerç. De moure's per les nostres cases rurals. I pels nostres restaurants. Ara, mou-te per casa nostra. Mou-te amb nosaltres. 107 de la FM.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
0: L'opció dels que en saben.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.
0: Tanca els ulls.
6: La clau de volta.
7: Per què les zebres tenen ratlles?
8: Àlex Pérez, a l'àrea de Ciència i Medi Ambient de l'obra social La Caixa.
9: Doncs hi ha tres hipòtesis. Una és per camuflatge, perquè quan corren totes elles es fa tota una melee de ratlles blanques i negres i això fa que els depredadors no acabin d'identificar una presa individual, tenint en compte més que els lleons veuen en blanc i negre. També hi ha alguna hipòtesi sobre termorregulació, que aquest patró blanc i negre ajuda també a mantenir la temperatura corporal de la zebra. I la darrera important és que els preveu de les mosques que xuclen sang dels tàvans i de les mosques setze perquè no els agrada el patró que emeten les bandes blanques i negres.

0: i la secció.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, Jote.
3: Creus que t'haig de dir l'hora cada hora? Si tens el mòbil sempre a la mà?
4: Ràdio Vilasacra.
5: Reunem.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: A Navata, Torremirona, esport i spa. El club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, esport i spa. El club més vanguardista de la

0: Pensa en un producte.
1: I abans i abans. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
2: Escolta.
3: Aquest estiu, fes que els teus fills visquin una aventura inoblidable a la Cerdanya.
4: Acampaments i colònies orígens descobriran la natura, faran nous amics i gaudiran d'activitats emocionants en un entorn espectacular.
3: Colònies i campaments no massificats al Pirineu. Places limitades.
4: Reserva ara a originsnatura.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Orígens, emocions per a tota la vida.

0: Blar té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Mare de Déu del Roser, beneïu aquesta casa, que no hi hagi poc ni massa, sinó lo just per viure bé.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
4: 107 de la FM.
5: De tota la vida.
6: Us quedeu, oi?

0: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: I parlant d'emocions.
3: 82.
4: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
4: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
5: Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: La teva professió no és quedar-te adormit sobre la pàgina 102 del temari preparant les oposicions. A Adams t'ajudarem a aconseguir una plaça per tal que et puguis dedicar a la teva autèntica professió. Perquè només a Adams fa més de 65 anys que ajudem milers i milers d'opositors a obtenir la plaça professional que somien. Treu profit de la nostra experiència i entra a adams.es.

0: Babadoobap. Let's go, let's go.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La Farga de l'Hospitalet acull des d'aquest dimecres i fins divendres la 27a edició de la Fira Gran, el saló dedicat a la gent gran que reivindica l'envelliment actiu. Clara Ontanyón.
3: Un saló que aquest any posa el focus en els cuidadors familiars. Un rol, tal com explica Josep Paris, vicepresident de la Fundació Fira Gran, que sovint assumeixen les dones i està invisibilitzat.
4: En moltes ocasions està invisibilitzat, socialment no és una tasca que està reconeguda. Passem a tenir cura dels nostres pares en moltes ocasions sense adonar-nos. I no estàvem preparats emocionalment per fer-ho. No?
3: Fins divendres hi ha més de 300 activitats programades, com desfilades de vestits de paper, concurs de dòmino i de ball.
5: El poder tener ganas de vivir todavía.
6: Es que si no se vive a full, la vida se nos termina pronto.
3: La fira també té una 80ena d'estants d'organitzacions i empreses que contribueixen a acabar amb l'edatisme, la bretxa digital, les discriminacions socials i la solitud no desitjada. Alhora també s'organitza el primer congrés dedicat al sector dels cuidadors professionals de les persones grans.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
7: La millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa.
8: Fórmula informativa.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: Ei,
1: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: Socorro!
5: Esprega qui trepitja cable sovint, que deixa sense llum a Vilasacra, que, si us plau, s'ho faci mirar, perquè en ple segle XXI, que tinguem que estar així dia a dia, diu molt de qui camina i no sap on. A més, si pot passar pels domicilis a preguntar què es deu pels aparells espatllats amb tant tall de llum, repararà la seva honestedat personal.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Salut!
2: Però brindes amb aigua?
1: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
3: Salut!
1: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.

0: Xo, de luz tarda. Xo, de luz tarda.
1: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
2: Ràdio Vila-sacra,

0: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Un viatge en el temps.
2: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
3: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
2: 20 anys d'Espai Gironès.
4: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
5: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
6: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.

0: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via Madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.
1: Torna a connectar amb la vida.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Les frases d'en Ramon.
2: Els bons mariners parlen amb els estels.

0: show de luz tarde. Show de luz tarde.
1: Fliparás. Alucinarás.
2: Bon dia. Jo vaig intentar anar fent la targeta sanitària al meu fill, que té mig any. Tot això amb els requisits que demana la Generalitat per poder accedir a l'ajuda dels 625 euros per fills menors de 3 anys, i em vaig trobar que no me la feien. Em trobo que tots dos som autònoms en règims alternatius a la Seguretat Social. Jo vaig estar cotitzant a la Seguretat Social 2 anys i escaig, i bueno, vaig anar al CAP i també a l'INS, i la negativa rotunda de fer-me un sol número, que és el que em demanen per poder accedir a l'ajuda de la Generalitat. Llavors, la meva sorpresa, em van donar un número de telèfon que resulta que és de Sant Cugat, vaig trucar-hi i em van dir que ja em trucarien, i encara estic a l'espera.
3: Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni.

0: escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Terrades.
2: Damunt de Palau Sorroca, les alzines d'ample soca munten la guarda al castell. Els camps estenen la pell infinitament solcada pel temps que guia l'arada. Resta escrit en els seus fulls el que poden llegir els ulls, seguint la cal·ligrafia vegetal que s'hi destria. De Terrades, quins records? Els arcs que emmarquen els horts. Dels ocells la xerradissa, franca i encomanadissa, i l'om impàvit i verd, únic oient del concert. A la Salut Santuari s'hi va pel goig de trobar-hi la resposta i la claror de la Mare del Senyor. I la terra que s'abasta d'allà estant, plural i casta, amb colors que es fan resum del flamejar de la llum. Des de Santa Magdalena la plenitud de l'ofrena que de les serres al pla configura l'Empordà. Amb la plana que s'afina als peus de la Mar Llatina per recollir en amples fris els blaus del nostre país.
3: El temps d'estiu em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
4: D'amor?
3: Sí.
4: Quan?
3: Aviat.
4: Aviat?
3: Molt aviat.
4: Molt aviat?
3: Ja.
4: Ja?
3: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
2: Ei, què dius? Què aporta de nou?
1: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
6: Històries plenes de dolor.
7: Hem d'assumir que no sempre curarem.
6: Històries plenes de vocació.
8: Estàs més o menys contenta?
9: Jo estic contenta. Si estic viva, estic contenta.
6: Històries plenes de vida.
10: És Ràdio Vila-sacra.
11: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
12: Alça, Manela!
13: Això és Ràdio Vila-sacra.
14: Uau.
13: Que no et confonguin.
15: Au,
16: mira que bé.
17: MRV, enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900 300 400. 900 300 400. MRV.

0: i parlem ara de música.
1: Ennio Morricone, un dels més grans compositors i arranjadors del nostre temps, famós per haver escrit la música de desenes de pel·lícules de gran èxit que han fet la història del cine. Morricone havia nascut a Roma, en ple feixisme, va estudiar a l'Acadèmia de Santa Cecília, el seu pare era un trompetista. Va començar la seva carrera amb arranjaments musicals a la ràdio i el 1958 es va incorporar a la RAI com a ajudant musical. El 1961 va arribar al punt d'inflexió de la seva carrera quan el director de cine, Luciano Salce, el va cridar perquè posés música al film Il Federale, una experiència que va anar bé i que es va repetir amb altres col·laboracions, especialment amb Sergio Leone, el seu antic company de classe. Entre els dos, de seguida va néixer un feeling perfecte. Per Leone, Morricone ha posat l'ànima musical a les seves pel·lícules més importants. Per un grapat de dòlars, la mort tenia un preu, el bo, el lleig i el dolent, fins que li va arribar l'or. Famosos espagueti western dels anys 60, inoblidables també per la música original del mestre Romà. El 1986 escriu la música de Mission, el film de Roland Joffé, i dos anys després Giuseppe Tornatore guanya l'Oscar amb Nuovo Cinema Paradiso en la música de Morricone, que tornarà a posar la columna sonora a altres seus films, La llegenda del pianista d'Olcea i Malena. Morricone ha col·laborat amb directors del calibre de Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Brian De Palma, Roman Polanski, Warren Whitty, Oliver Stone o Pedro Almodóvar. En la seva llarga carrera Morricone ha estat també un arranjador per a cantants d'èxit com Eduardo Vianello, Gino Paoli o Mina. Al llarg dels seus 50 anys de carrera, Morricone ha guanyat innombrables premis, inclòs el 2007 l'Òscar a la carrera, que va rebre de mans de Clint Eastwood, i després un segon Òscar que va arribar el 2016 amb Els vuit odiosos de Quentin Tarantino, pel qual també va rebre un BAFTA i un Globus d'Or.
2: Prepara't, escull la teva nau local i fes una oferta per un preu mínim.
3: Perquè a Altamira pots aconseguir la teva nau local, habitatge o garatge pujant amb fins un 60% de descompte. Tot una selecció d'immobles amb un preu de sortida super rebaixat.
2: Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: És estimar la meva família i la música.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: És viure sempre amb total creativitat.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: És posar el meu granet de sorra perquè les coses avancin.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: És mantenir la passió per la música tota la meva vida.
0: Ràdio Vila-sacra.
1: La meva revolució i la música.
3: Música, entreteniment.

0: logotips de denominació d'origen protegida i d'indicació geogràfica protegida distingeixen productes alimentaris d'alta qualitat elaborats a Catalunya. Llegums, olis, fruites, arrossos, embotits, formatges, calçots o torrons són alguns dels 21 productes que compten amb aquestes distincions reconegudes a nivell europeu. Les seves característiques es deuen al resultat de l'estreta relació entre entorn, productor i producte, que els proporciona un caràcter específic i un sabor inimitable. Menjar bo, de qualitat i de casa.
1: Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
2: Ràdio Vilasacra 107 FM, per la gent que hi entén.
3: Descobrint el món junts.
4: Ràdio Vilasacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
5: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí, sensacions.
6: Bé, no?

0: és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio per qualsevol.
1: Faré un màster a la URB per tenir més oportunitats laborals.
2: Faré un màster a la URB per poder treballar del que m'agrada.
3: Tria la teva especialització entre els més de 90 màsters i postgraus presencials i virtuals de la Universitat Rovira i Virgili. Inscriu-t'hi ara. Continua avançant amb la URB.
4: Ràdio Vilasacra, l'emissora de l'Empordà.

0: show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Ja s'ha obert el període d'inscripcions per participar en una nova edició de l'Empúria Tapes, la ruta gastronòmica que reunirà establiments de restauració de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
2: El restaurant l'únic que ha de fer doncs, és elaborar una tapa amb un preu de 3,50 euros, tapa més consumició. Ho fem també en temporada doncs, que ja ha passat la temporada més d'estiu i llavors els restaurants doncs, allarguen més la temporada. Per tant, animar-vos a tots a contestar el formulari i si algú no l'hagués rebut es pot posar en contacte amb les oficines de turisme que li enviarem.
1: Els bars i restaurants interessats ja poden formalitzar la seva participació en una iniciativa que tornarà a promocionar la gastronomia local i el comerç de proximitat.

0: d'oportunitats.
1: Soc Loti i soc mestra. Vull un sistema de salut, d'educació i cures públiques de qualitat.
2: Soc Gemma i vull una llei contra el tràfic d'éssers humans.
3: Seguim vivint en un sistema, com ha dit, doncs, capitalista, patriarcal, que ens afecta a tots, a totes, a totis, independentment del gènere, la sexualitat, la classe, la raça, o sigui que tothom està inclòs en aquesta lluita i doncs per això sortim al carrer, per lluitar pel dret de les dones, però els de tothom també, perquè ens afecta a tothom.
4: Exigim que el sistema judicial incorpori els estàndards internacionals que són garantia per prevenir, investigar, sancionar i reparar les violències masclistes.
5: Acabem amb la barbàrie! Ni guerra que ens destrueixi, ni pau que ens suprimeixi. No a la

0: Get off my foot.
1: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Els resultats d'un assaig clínic en fase 3 de les 4 que n'hi ha confirma que l'administració simultània d'un fàrmac per a l'obesitat i la diabetis i una teràpia per a la psoriasi es posiciona com a una nova indicació terapèutica per al control total de les lesions de la pell. Fins ara es tractava per separat quan existeix l'evidència que tenen un efecte sinèrgic. Anna Bañeres.
4: L'objectiu de l'estudi dirigit pel doctor José Manuel Carrascosa era saber quin efecte tenia tractar per separat o simultàniament la psoriasi i l'obesitat en pacients amb lesions moderades o greus a la pell amb un indicador de massa corporal per sobre de 30 i comorbilitat com la diabetis. I el primer resultat va ser pèrdua de pes d'un 10% i un passi 100, l'aclariment total de les lesions en un 27% dels pacients enfront al 5,7% que només rebien el biològic per a la psoriasi. Però mesurant altres aspectes, la proporció de pacients amb control total de la psoriasi va millorar.
5: Pacients que feien el tractament concomitant assolien aquest passi 100 en el 40% dels casos, mentre que els pacients que només feien el tractament biològic ho aconseguien en el 30%, més de 10 punts.
4: Uns resultats que s'explicarien per dos mecanismes.
5: L'obesitat empitjora les expectatives de resposta perquè hi ha aquesta inflamació, el tractament li costa molt més d'actuar. I d'altra banda, aquest tractament de l'adipositat té efectes antiinflamatoris intrínsecs que també podien tenir efectes sobre la psoriasi.
4: Es reforça així la necessitat d'oferir al pacient una resposta integral en lloc d'entendre les malalties per separat.
2: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
6: Busca, compara i tria lliurement

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Avancem junts.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Mira, volia comentar una miqueta que si poguéssim estalviar la paraula pues, ja que nosaltres en tenim, també tenim les nostres, per comptes de pues, millor dir doncs el per què, i ja que, i però el que sí que hem de mirar d'estalviar és el pues. Molt bé, adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra. Passades de carrers i gegants.
9: Ministrius de Llars.
8: Demani pressupost al telèfon 688-44-70-67.
10: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
11: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
10: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
12: Sempre hi ha un dia que dius, avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres, que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués, o una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia a Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: I parlant d'emocions.
2: 66.
3: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Hola, Xavier. Oh, és una meravella que aquestes cançons, doncs... Vull dir, com que hi ha tantes cançons avui dia, aquestes ja estan retirades. I és una llàstima perquè són unes cançons maques, no sé. Bueno, és el meu, eh? El cine no m'agrada, les pel·lícules no m'agraden. En canvi, la música sí, en tots els sentits, de veritat, eh? És una passada el que fan. És que ja fan una música que és una passada, eh? És una passada. És, bueno, jo ja et dic, vull dir, i toquen unes cançons, unes melodies, bueno, és una passada, Xavi. És una cosa impressionant que cada dia sorprèn més, eh? Cada dia hi ha coses noves, vale? I és molt important, perquè es parla de tot, eh? Totes aquestes coses et queden, eh? Perquè són molta gent, eh? Doncs au, moltíssimes gràcies.
6: Deixa un missatge.
1: Ràdio Vila Sacra.
7: Nena, quin és el teu secret?
8: Ràdio Vila Sacra i punt.
7: Què?
8: Ràdio Vila Sacra i punt.
7: Perquè quan estàs bé, somrius.

0: Entra un matrimoni a un restaurant. Miri, no mengem carn, tampoc ous, ni cacauets, ni llet de vaca o cap derivat làctic, ni peix o marisc, res amb gluten. A més, som al·lèrgics als fruits de la família de les rosàcies, com les pomes, peres, cireres, gerds, maduixes i ametlles. Què ens recomana que demanem? Doncs mirin, un taxi.
1: Els nostres dies brillen clars.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps.

Evangelos, Odisseas, Papa Tanasio, Vangelis, va començar de molt petit en el món de la música, però ràpidament es va interessar per l'experimentació, el jazz i el rock, arribant a ser un dels primers grecs en posseir un sintetitzador. El seu primer projecte important a la dècada dels 60 va ser Aphrodite's Child, la banda de rock progressiu i pop psicodèlic que compartia amb Demi Roussos i que tenia Salvador Dalí entre els seus fans. Va ser a principis dels 70 quan va encaminar la seva carrera cap a les bandes sonores i va arribar a la fama internacional al cap d'una dècada amb Carros de Foc. Vangelis posava música a les pel·lícules improvisant amb els teclats mentre veia els muntatges provisionals dels directors, amb una tècnica anomenada creació directa. Per aquesta feina va rebre l'Oscar a millor banda sonora, un premi que no va poder recollir perquè treballava a contrarrellotge per poder entregar el seu següent gran projecte, al costat de Ridley Scott, Blade Runner, que acabaria convertint-se també en un absolut clàssic. Amb Ridley Scott hi tornaria a treballar al cap d'uns anys en 1492, la pel·lícula sobre l'arribada de Cristòfor Colom a Amèrica. Vangelis, que també va treballar amb altres cineastes com Costa Gavras, Roman Polanski o Oliver Stone, era un visionari, un home del Renaixement que també pintava i que va fer de l'electrònica i el cinema un lloc millor. Vangelis serà etern, i no és un tòpic, perquè des del 1995 un asteroide va ser batejat així en el seu honor.

0: I'm not a crook.
1: I parlant d'emocions.
2: 86.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: sigui com sigui.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Crisis, que crisis.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
2: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
1: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai, ai. I ara?

0: Tocants, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
1: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: I un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Quan jo tinc gana, m'entra una magrana.
5: Deixa un missatge.
6: Actualitat, entrevistes, seccions de tot tipus i molt bon rotllo.

0: Instal·lacions Adrià Serra.
1: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
0: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
1: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: petit crustó de Vila-sacra.
1: Fleca, que viures i cafeteria.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
1: Un lloc molt acollidor i casolà, on passar una estona i a més trobar aquell que viure que et fa falta.
2: Obert tots els dies de 7 del matí a 7 de la tarda. Dissabtes, diumenges i festius, fins a les 14 hores.
0: Carrer Castelló, 14 Vila-sacra.
1: Taules interiors i exteriors.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
2: Telèfon 676 164808. També estanc i càrrega de mòbils.
3: Ets dona i tens una addicció? Nosaltres sabem com ajudar-te. Dona Addiccions Girona, centre especialitzat i específic per a dones. Únic. Les drogues, l'alcohol, el joc, compres compulsives. Si tu o algun familiar teu ens necessita, ens tens ben a prop. Ens trobaràs a donaaddiccions.com o al telèfon 671-227-051.
4: Jordi Portell Jardiner. Més de 15 anys d'experiència en el disseny i manteniment integral del jardí. Poda, manteniment, sistemes de rec, manteniment de piscines, instal·lació de gespa artificial, il·luminació. Demana ja el teu pressupost sense compromís al 699 31 55 92 o per correu electrònic a jordiportelljardiner@gmail.com.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.

0: I parlant d'emocions.
1: 26.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Aixi de clar.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: La nit.

0: E amigas, a gent que escolteu aquest disc, i una gent entranyable que fan una mica més propera per a tothom. Escolteu, si tu l'escoltes un poc per aquí, jo l'escolto una mica per allà, segur que sona, sona, i la verra l'ajudarà.
1: Lluís, pots deixar de tocar aquesta cançó que se sent s'adormirà, no hi ha ritmo. Jo he cantat una cançó

T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Arriben els Living Days de Minma Gallery. Aquesta primavera fes de la teva llar el teu racó preferit amb descomptes de fins al 50% en sofàs, descans i mobiliari. Living Days. Dies que s'allarguen, confort que t'acompanya. Més info a minma.net. Troba 7 botigues a la província.
2: Cap Roig Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com.
3: Cau la nit i neix un nou ritme de vida. Univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
4: Dit i net, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Dit i net. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats.

0: Chuck Leavell.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Aquí saltem d'un tema a l'altre.

0: GironaNotícies.com.
1: La informació més propera de les comarques gironines. Agenda, loteries, calendari, propostes, temps...
2: GironaNotícies.com.
1: El teu punt de referència a internet. Cada dia, cada hora, tot el que cal saber a GironaNotícies.com.
0: GironaNotícies.com.
1: La informació tal com cal.
3: El mitjà valent. Apostem per la llibertat d'expressió.

És el moment de cuidar la nostra terra. És el moment de cuidar-te. Terrall, l'oli d'oliva verge extra que no pot faltar a la teva taula. L'Arbequa, per als més premium. L'oli orgànic, per als més eco. I Terrall, l'imprescindible. Compra'ls ara a terrall.es. T'ho portem a casa.

0: 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat. Va.

Març, a les 7:30 del matí, vaig haver de trucar al 061 per una emergència que tenia la meva mare. Era molt gran, tenia unes nàfres a la cama, que ja les estava tractant el seu metge de capçalera, però que el seu dolor se li havia intensificat tant que li arribava a la cuixa. Quan vaig poder parlar amb el metge del 061, li explico la qüestió, i ell em diu que a aquestes hores del matí no hi ha metges, i que el que tenia la meva mare era lumbàlgia. Al sentir això, vaig dir, perdoni, jo no sóc metge, però que el que té la meva mare no és una lumbàlgia. I em va dir que el metge era ell. Jo li vaig dir, vostè no s'equivoca mai? I em va dir, no, jo no m'equivoco mai. I em va dir que m'enviava una ambulància perquè estigués contenta i callés, però que la meva mare el que tenia era lumbàlgia. I jo, al sentir tot això, li vaig dir, vostè com es diu? I em va dir, és que jo no tinc nom. La veritat és que vaig quedar molt astorada. Jo només dic una cosa, la meva mare el dia 24 de març va morir. I que quedi molt clar que no culpo a ningú de la mort de la meva mare. Ara bé, mentre siguem en aquest món, crec que tots plegats hauríem de ser una mica més humans. Tanca els ulls.

0: Поличика, пика, паярика, кама, толта и бакарика, батанисис, поличикс, пикс, паярикс, кама, толта и бакарикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biom bovell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.

0: ser part del canvi.
1: Ràdio Vila-sacra es va crear el 1993. Sempre endavant. Des de 2019 al 2026, 7 anys consecutius de sensacions. On tens la teva ona avui? Ràdio Vila-sacra, la ona que segueix creixent.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.
2: How? Si vols anar bé, passa-li-te bé.
3: Què pites?

0: la nit.
1: En el 107 de la FM...
2: No deixeu que el gest mati la paraula, que pretén millorar la intel·ligència emocional dels oients, enlairar la seva autoestima i esborrar les depressions. Des d'aquesta emissora de confiança, la de tots.
3: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
4: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
5: Adeu, adeu!
6: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
7: Adeu, adeu, adeu, adeu.
8: Ser cívic és tenir servei.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Ara farem un petit experiment.
4: Bona nit. Fa aproximadament un quart d'hora s'ha tancat la possibilitat de fer apostes pel sorteig que anem a fer ara mateix. I just en el moment que quedava tancat el joc, el sorteig, vull dir, ai, perdó, quedava tancat el joc, ja ho deia bé. El nostre ordinador central ens deia que el volum de vendes aproximat per aquest sorteig és de 58.305.150.000 pessetes. 150... Ho repeteixo, 58.305.000 pessetes, 150 pessetes.
5: Tres sorteixos han dut la sort avui als números següents. En el sorteig del trio, la combinació guanyadora la formen el 2, el 7 i el 4. En l'11, el número premiat és el 61.122, 6-1-1-2-2. I en el sorteig de la loteria primitiva, els números de la sort són aquests. 4, 13, 22, 27, 4, 39, 41, 6-1-1-2-2. I el complementari, el 28.
6: Collons, bueno, si no serveix un, servirà l'altre, home.
7: Vale, vale.
6: La que menys soroll llagi, la que menys no sé què, la que menys no sé quantos. I endavant, les atxes.
8: Avui les mínimes han baixat a tot arreu.

Alforges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges. Els bons

0: dice que era un tío que cada 2 por 3, 6.
1: També me l'has registrat.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui Siurana d'Empordà.
3: Si passes pel dret i vas a Siurana, pots veure la plana des d'un pujolet, com la gent se'n va i com la gent torna mentre el sol s'enforna com si fos un pa. Si el poble és petit, no li dol pas massa, de la terra grassa sap treure en profit. No vulguis mai no créixer, què en trauries? Deixa caure els dies sota l'horitzó.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Vas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.
4: Hem de fer referència als tallers de cotxes que en algunes de les situacions tenen dificultats per adaptar-se al vehicle elèctric. El problema és que no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis a la nova mobilitat. El cost pot arribar als 25.000 euros i no reben cap ajuda de les administracions, tot i que sí que n'hi ha de destinades als fabricants i als consumidors per promocionar el vehicle elèctric. Un fet que lamenta el sector, en molts casos format per empreses micro o petites, que han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se. El president de la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils, Germán Palomas, explica els canvis que han de fer.
5: Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar, i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
4: Aquest problema dels costos s'hi afegeix al fet que l'edat mitjana dels propietaris de la majoria de tallers és de 55 anys. Sense ajudes, pot ser que n'hi hagi molts que no s'adaptin al cotxe elèctric i que tanquin quan arribin a la jubilació.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
0: Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.

0: Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.
1: Mare meva, quin somni.
2: Hi havia una vegada un taller on sabien des de canviar una roda fins a arreglar un motor. Ho feien tot i en deien el taller de les coses ben fetes.
3: A Bosch Car Service pensem que fer les coses bé, saber-ho tot sobre el teu cotxe, sigui de la marca que sigui. Bosch Car Service, 90 anys fent les coses bé. Troba el taller que tens més a prop a boschcarservice.es.
4: A Figueres i Comarca, Autotaller Pulido. Tot allò que el teu automòbil necessita.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses, innovant amb tu.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Hola amics, què tal? Una setmana passada i novament, tal com us vam dir, estem entre tots vosaltres per oferir-vos un nou episodi d'aquella música que ens va acompanyar a la nostra joventut. Concretament avui us portem un grup dels anys 60, concretament de l'any 1964, en què hi ha components que coneixereu. El nom del grup és Los Brincos, o era Los Brincos. I escoltarem el primer tema que van enregistrar aquest grup. Concretament era Dance de Pulga. Veureu que encara no estan ben acompassats. Era el primer tema que van treure l'any 1964. Escolteu-lo.

0: El grup Els Brincos va crear l'any 1964. Els seus components foren Fernando Arbex, Manuel González, Juan Pardo i Antonio Morales, posteriorment Junior. Van ser coneguts com els Beatles espanyols, d'aquí que el nom del grup s'assemblés fonèticament al de la banda inglesa. Al principi es va pensar molt en les Ovejas Negras. Tots els seus discos en la primera etapa van ser número 1 a les llistes de popularitat espanyola.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
0: Un altre dels seus èxits de l'any 1965, després d'aquest que acabem d'escoltar, que el nom en espanyol vol dir Baila la Pulga, doncs era un molt conegut per tots vosaltres, el flamenco.

Els Brincos neixeren a instàncies de la discogràfica espanyola Zafiro, que va tardar de repetir a Espanya l'èxit de les bandes britàniques, formant un conjunt que unís les característiques de les bandes britàniques amb la personalitat espanyola. Un nou tema que també va ser èxit de l'any 1965, Tu me dijiste adiós.

Un altre tema també que els va revestir de més èxit per aquella època. L'any 1966, us recordeu d'aquell Mejor? Doncs som-hi.

Va ser Lluís Sartorius, va ser l'encarregat de reclutar els membres del grup procedent de bandes pioneres del pop espanyol, com eren Los Estudiantes i Los Pecaniques. Sartorius, desgraciadament, va morir poc abans del llançament d'aquesta banda. Escoltem un tema, un nou tema, Sola.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Avui, a través de la vostra sintonia preferida, us portem un grup que va triomfar pels anys 60 fins als anys 70, aproximadament. Us estem parlant dels Brincos, procedent d'altres grups, com eren Los Estudiantes i Los Pequeniques, que eren les dues bandes pop que hi havia en aquella època. Més endavant, Juan Pardo i l'Antoni Morales es van separar dos anys més tard del grup i van formar el duo Juan y Junior. I continuem aquí a través de la teva sintonia i més èxit de Los Brincos. Ara escoltarem a la Lola.

escoltant els èxits de los Brincos, que tantes vegades havíem ballat, havíem escoltat i ens havíem portat nous sentiments, nosaltres recordem i fem renéixer aquests sentiments novament molts anys després, clar està. I anem a escoltar un altre tema que estem segurs que tots el recordareu, Por un sorbito de champagne.

0: més èxit dels Brincos, que van estar als primers llocs de les llistes de popularitat i de ventes de tota la nació espanyola.
1: Borracho! Borracho, jo? Tu

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan. Quantos...

I continuem la segona part del nostre programa i ho fem continuant en la bona companyia musical de Los Brincos. El segon amor és el tema que ens ofereixen a continuació. La, la, la.

Aquest grup, Los Brincos, no va estar tampoc lliure de polèmica, ja que, segons deia Jesús Ordabàs, Els Brincos no tocaven realment en les seues pròpies gravacions, sinó que eren substituïts per altres músics. En realitat, ells mateixos tocaven en l'estudi, però la llegenda, quan va ser anunciat per plagi en un dels seus temes que han pogut escoltar sola, l'any 1965, diverses revistes de l'època, com 10 minuts, Fotograma o Disco Express, es va fer ressò d'aquesta notícia. Coses que solen passar quan un grup, doncs, aconsegueix molta i molta fama, com van aconseguir Els Brincos. I per acabar aquest repàs que hem fet a la discografia més important de Los Brincos, podrem escoltar per últim tema Oh Mamá, un tema que posarà punt i final, doncs, aquest repàs que hem fet a la vida artística i una petita també a la vida personal d'aquest grup, Los Brincos.

Fins aquí, amics, la part del programa dedicada enterament a los brincos. I continuem escoltant un bolero que vam estrenar aquí a la ràdio fa unes setmanes, concretament. I hem tingut diverses trucades a través de l'embalatradio@gmail.com per tornar-lo a escoltar. El nom del bolero és Qué Bonito. Doncs anem a gaudir-lo.

I per acabar el programa ens arriba l'orquestra Mondragón en la seva forma peculiar que té de les seves interpretacions en aquest Bodeguero, l'orquestra Mondragón.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Amics i amigues, i fins aquí el nostre programa. Us esperem la propera setmana i quan no, mentrestant, cuideu-vos de ser ben i ben feliços. Adéu-siau.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Bona nit.
5: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
6: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra 24 hores al dia.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Ametller Origen ens ofereix aquest espai. Participa-hi.
4: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
4: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
5: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és capdal.
4: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
5: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra també.
4: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal encara.
5: Exacte, hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
4: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial?
5: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives, que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
4: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
5: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles, indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això que et pot provocar, doncs, com deia abans, una reducció en la precisió del diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
4: Si a vegades en català mateix és la nostra llengua materna, ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem en la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
5: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats, les persones grans i els infants són els més afectats, i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
4: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
0: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin si no l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contra pronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà hi interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit, la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense visat no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de dos mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una edat en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Has escrit una cançó, Pere, que per la música sent optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cumbia aquí guapa, salsera, i parla de la presó, no? El Preso es diu, que és de Fruco i sus Tesos, és el grup de música que l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem, i jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos, quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ella a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes, i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai, perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, eh? Si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola dos supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa dues setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat de la mateixa manera que feia un any i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem, una curiosa coincidència, aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la Policia Catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir, una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça, i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat? Si vols començar tu mateixa, Aida.
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda. Quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i per tant això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits realment, no?, de la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no? En casos que evidentment no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen efectivament molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no?, que no entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas la qüestió és que sembla que no ho està, o almenys no, els serveis penitenciaris així ho manifesten. Xavier Melero, quina és la teva primera sensació respecte al tema?
5: Bueno, la primera sensació, potser és l'única sensació, és que les penes duren el que duren, perquè estem tots d'acord en que durin això. O sigui, l'estàndard democràtic del càstig a determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com, com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solidianta la consciència civilitzada. No sé, em sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
3: El fet de que es digui en públic el nom, ahir de quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no?, d'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha dit a tots els mitjans de comunicació.
4: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia, i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica que, per dir-ho d'una forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, abans quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no, i el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? De la Constitució parla del 25.2 que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat, i per tant que el que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que a Espanya, això sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que la premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó, i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida, i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys són proporcionals, no, diguem, o són proporcionats, millor dit, respecte d'aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent un element fins i tot negatiu, no?, que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
3: És un bon interrogant a fer-se. Xavier, estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això està positiu en termes de reinserció, de rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica: està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins i tot jurídicament?
5: Sí, a veure, això de la rehabilitació, a veure, això té molts matisos, eh? Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi, de tractament per part de la Junta i de l'equip.
3: Cosa que està totalment al seu dret, no?
5: Evidentment el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman, és una especulació. I aquest senyor, no exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
3: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. Per tant, és una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
5: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè evidentment el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
3: Per obrir potser una mica el focus, perquè com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se, doncs poder sortir en llibertat transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva,
4: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions, i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no?, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no?, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó continuï sent un espai tan desconegut i alhora continuï sent el lloc on dipositem, no?, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran i després de complir la pena continuaran amb la seva vida, diguem, no?, doncs una vida ja completament cívica i diguem respectuosa amb la llei, doncs crec que cal reconèixer que té un punt, no?, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, diguem, la imposició més dura, no?, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat, i aquest no responsabilitzar-nos durant el compliment

0: casos, no, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no, hauríem de començar a plantejar-nos, diguem, evidentment no només començar a plantejar-nos, sinó diguem, donar múscul, no? I desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint a les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no? Sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma general genuïna i autèntica respecte dels fets i respecte del dany, no? Que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
1: Xavier, ara sí que hem obert el meló de
2: no, a veure, de jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític. Si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó, per la qual cosa l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal, Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio. També sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995, el Codi de la Democràcia? 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs pues mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que reinserti. Però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte, la pena de dos assassinats. La resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó, i la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
0: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria al 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no? Après, probablement, jo crec, no? Que té a veure amb que l'única manera, no? de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. Això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural, i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no? D'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó, no? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc, pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no? En molts aspectes, aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins i tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin dur una vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus, no? Llavors jo crec que sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo.
2: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè

0: dius això, i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir, i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a el que voten els representants de la gent al Parlament, però el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament. I el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015.
1: Sembla que hi ha un cert consens d'això. M'ha dit una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
2: Sí, a veure, és interessant. Catalunya en aquest sentit fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre sospitava, no, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades al voltant del 30 i va ser, efectivament, no, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta, es pot considerar, no, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns... alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no? Que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. Dos, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, hi ha canvis en aquest sentit. Tres, els mecanismes, diguem, no?, doncs per denunciar, i la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem, doncs, per exemple, això, no?, el creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits privats, és a dir, dins la casa i amb persones properes o molt properes a la família, no? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar, i evidentment una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva, i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
1: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez, doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida a presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça, i fins la propera.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè amb la seva companyia tot això és molt millor. Com està, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens en anem fins a l'illa de Sardenya, en concret fins al sud de l'illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverà monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entre mig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverà?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverà apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta, i quan t'hi apropes ràpidament t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina. La reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt, molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix, en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs al llarg de tants segles, però que malgrat aquesta escorça s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives, i per tant es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava, i és tal qual això. Quin arbre més especial, no?
1: Sí, sí, sí. Les oliveres són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia, i per tant són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu "Mon cor estima un arbre", tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina. Josep,
1: sí.
0: Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar amb un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ulldecona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació, perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant
1: sí.
0: Del tronc, les branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit, i et ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no? Quantes generacions s'han dedicat, quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli, o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies, i que d'altra part segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades els sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven, i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient les dimensions d'aquesta olivera. Per acabar, Josep, de parlar de ser reina, què que vol citar Mancuso?
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta sarreina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu, i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces, i llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso, en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa, en aquest cas, per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra, i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest oliverar en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes, i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments com en el baptisme, en la unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal, sacerdotal. Per tant, l'arbre de per si ja és sagrat, un oliverar encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, em semblava que feia mereixedor aquest oliverar d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015, i des d'aleshores l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. A tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li, per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present, què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra, amb una sèrie d'experts. Es va comptar més de 500 experts dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien les reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador, i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots, i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem el país, no?
0: Mm-hmm. De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte, aquest com encàrrec que va ser, que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada polític que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018. És quan vam fer el primer simposi.
0: Mm-hmm. De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és, quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les llunes, el títol complet és Llunes del Simposi, és a dir, la lluna és aquell satèl·lit que va voltant de la Terra, les llunes del simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del simposi i fer una crida que vingués més persones, i aleshores fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells, perquè poguessin venir. Era, en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors, i que era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. No el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Hart, que és gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: El llibre d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de Pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al vell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakize, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúsculo de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Allah. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present. Descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Pasiquer enviava a la seva germana. La Pasiquer, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas. Malgrat les seves més de 800 pàgines, la lectura atrapa el lector des del primer moment i no et deixa anar.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així.
1: Yes!
0: Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
2: Bona nit.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
5: Som Terra, amb Billy García.
6: Avui al Som Terra Conversa Slow amb la Teresa Lloret. Coneixerem la Junta de Gerència, responsable de Personal, Sostenibilitat i Comunicació de Pinsos Llach. Benvinguda, Teresa, què tal? Com
7: Moltes
6: estàs?
7: Gràcies, bon dia, molt bé.
6: Gràcies per ser-hi. Volem conèixer qui sou. Qui sou, Pinsos Llach?
7: Mira, Pinsos Llach som una empresa del sector porcí. Som una empresa d'origen familiar que fa molts anys que treballem al costat dels ramaders. Sempre hem apostat fermament pel territori. Fabriquem pinso, tenim fàbrica de pinso pròpia, produïm i integrem porc, també, i mares, verres, i sobretot jo diria acompanyant el granger, que és el que fem més en el nostre dia a dia, perquè avui en dia tenir una granja no és només saber cuidar porcs, sinó que nosaltres diem que és saber gestionar una empresa, perquè les granges han anat creixent de tamany, d'organització, les exigències legals i administratives s'han anat incrementant molt, de benestar animal també, les granges s'han anat tecnificant, per tant, requereix innovació, digitalització, i tot això és, en definitiva, això, no?, gestionar una empresa. Per tant, el que fem des de IAC és donar molt suport al nostre ramader perquè es pugui desenvolupar i donar suport en tot allò que necessita perquè, en definitiva, puguem créixer junts.
6: És una empresa integradora també. Bé, com deies,
7: sí,
6: no?
7: Teniu
6: granges pròpies, granges integrades. Què vol dir això per als oients que no ho sàpiguin?
7: Mira, les granges integrades vol dir que el granger és propietari d'unes instal·lacions i nosaltres li prestem els serveis, li portem, som proveïdors dels animals i li proporcionem l'alimentació, és a dir, el pinso, li proporcionem els serveis veterinaris, l'acompanyament sanitari, l'acompanyament clínic, també el suport administratiu en tota la part de documentació que necessiten i en tota la gestió. Ell, el granger, s'encarrega de cuidar-lo diàriament alimentar fins que el porc arriba a un pes i està preparat per anar a escorxador. Llavors, en aquest moment és quan el porc es carrega i nosaltres ens encarreguem del transport i del portal a l'escorxador. El granger cobra un tant per porc, un preu acordat, i per tant això li permet una mica minimitzar les variacions del preu del mercat, perquè el preu que s'acorda amb ell és un preu únic que es va revisant anualment en funció dels preus que marca la llotja de Merco Lleida, però és un preu estable, que això li permet atenuar aquestes fluctuacions que pot tenir el mercat i per tant minimitzar en la seva economia familiar.
6: I deies, no, que s'ha de tenir aquesta visió com d'empresari ramader, igual que passa amb els empresaris agraris, no?
7: Sí, sí, sí.
6: Perquè realment la feina d'alimentar i de fer créixer els animals és una feina complexa, cada vegada més, i a més amb uns estàndards super, super alts.
7: Exacte, els estàndards de benestar animal s'han incrementat, les exigències legals i administratives també, tot s'ha de documentar, perquè en definitiva té origen tot això amb l'augment de la traçabilitat. És a dir, en el moment en què el consumidor vol saber d'on procedeixen els productes, s'incrementa aquesta traçabilitat, tot ha d'estar documentat, i això vol dir que el granger ha de fer una feina d'anar registrant tot el que fa, d'acord? Quan se li administra puntualment algun medicament, quina alimentació s'ha donat, en quin moment, etc. No? Què es fan de les dejeccions que surten? Per tant, les granges també s'han anat tecnificant molt, s'han anat automatitzant molt els processos. Les granges de mares, per exemple, tots els treballadors que hi han de ser persones formades, que sàpiguen, que coneguin bé els processos d'inseminació, de gestació, els diferents departaments que hi ha a parideres. Per tant, han de ser una mica, qui està al capdavant d'una empresa ha de ser un gestor, és el propietari d'una empresa que ha de saber gestionar correctament, i per això els hi donem suport nosaltres, perquè per poder anar donant resposta a totes aquestes necessitats que van tenint.
6: Una de les vostres característiques és que aquest suport també és un suport proper, no? En tant que...
7: Molt proper. A nosaltres saben que ens poden tocar, que ens poden trucar en el moment que vulguin. Sempre diem que el granger està al centre i que donem un servei 360 graus, perquè realment tot gira entorn seu, tot el servei que tenen de visitadors que van a la granja per fer un seguiment de l'evolució del porc, els orientem a nivell legal i de les noves normatives que van sortint, els hi proporcionem servei d'assessorament d'enginyeries que els hi permeten fer projectes nous, els hi prestem servei financer si ho necessiten, etc. No? Vull dir que tot el que impliqui créixer, avançar, cuidar el porc, millorar, doncs ens tenen nosaltres com a partners.
6: En qualsevol cas, no créixer a qualsevol preu, perquè sempre esteu fent una gran tasca de sostenibilitat a Pinsos Llach.
7: Exacte.
6: Què és el que esteu fent? Amb què esteu treballant?
7: Nosaltres fa anys que estem treballant amb el tema de la sostenibilitat, no només l'ambiental, sinó també l'econòmica i la social, perquè entenem que el sector porcí només pot avançar i pot millorar i ser competitiu si millorem en termes de sostenibilitat. El nostre valor afegit, el valor afegit del territori on estem, ha de ser créixer de manera sostenible. Llavors, amb la sostenibilitat ambiental vam calcular ja la petjada de carboni cap al 2023 i nosaltres vam fer una metodologia d'analitzar, fer una declaració ambiental de producte a través de l'anàlisi de cicle de vida des de que el porc neix fins que l'enviem a escorxador. Per això és una anàlisi de cicle de vida des del bressol a la porta, que diem, analitzant tot el tema de la matèria prima per fer els pinsos, tota l'alimentació, el procés d'engreix. El resultat, la xifra, és que un quilo de carn de porc emet 3,57 quilos de CO2 per cada quilo de pes, per cada quilo de porc viu. D'acord? La nostra sorpresa és que, si això ho comparem, per exemple, amb la xocolata, produir un quilo de xocolata emet 46 quilos de CO2 a l'atmosfera. O el cafè soluble, produir un quilo de cafè, emet 29 quilos de CO2. Mentre que produir un quilo de carn de porc, que és proteïna que va directa a l'alimentació mundial, n'emet 3,57. Llavors, ser capaços de comunicar correctament tot això, que l'impacte que està produint el porc doncs és molt menor que d'altres aliments no tan necessaris, no? I llavors tenir en compte que aquestes emissions sobretot venen de la part de l'alimentació, i aquí és on estem treballant amb pinsos més eficients, que nutritivament estiguin adaptats a cada fase de l'animal segons les seves necessitats nutricionals. No necessita el mateix una mare que està alletant, que necessita més quantitat de fibra, de proteïna, de remolatge, etc., que un garrí que està poc més temps d'haver nascut, no? Les necessitats nutricionals no són les mateixes, o un porc que ja està a la fase final d'anar cap a l'escorxador. Llavors és treballar amb nutricions de precisió, que es redueixi el fòsfor i el nitrogen, perquè després a les dejeccions que en traiem també es puguin aplicar al camp i fer-ho d'una manera més sostenible, no? Sense tantes emissions a l'atmosfera.
6: I que tot sigui doncs això més sostenible, tot des de l'inici fins al final.
7: Sí.
6: Per tant, l'alimentació, que vosaltres en sou experts, perquè feu pinsos és, sí, és pràcticament cabdal, és la clau de tot plegat.
7: Sí, sí, en el tema de les emissions l'alimentació és molt important, per això s'està avançant molt amb el desenvolupament tecnològic que diem de l'alimentació, amb aminoàcids, es posen molts aminoàcids al pinso perquè el porc pugui créixer d'una manera més eficient amb menys temps, perquè així també minimitzes més l'impacte.
6: I tota aquesta investigació on la feu?
7: Nosaltres la fem amb ajuda d'agents externs, o per exemple ara estem duent a terme, estem liderant un grup operatiu de recerca amb la Universitat de Vic, amb el grup Beta, que analitzem diferents tipus de millors tècniques disponibles, cobertura de basses, per exemple, no? Quina és l'eficiència d'una cobertura amb lona, o amb peces flotants, o amb crosta natural, o combinant diferents tècniques, analitzant variables com el cost que té i les emissions que fa a l'atmosfera.
6: Dieu que doncs, intenteu també mantenir a ratlla o ser pioners en sostenibilitat ambiental, que és la que ens acabes d'explicar, segurament amb moltes altres potes, però també econòmica i social.
7: Sí.
6: Quines són aquestes altres dues?
7: L'econòmica està clar que és una de les molt importants, perquè si no ens guanyem la vida, ni el granger ni nosaltres, la resta de sostenibilitats no tenen sentit. Per tant, per nosaltres és una prioritat que el granger tiri endavant i es guanyi la vida. En aquest sentit, donem suport amb tot el que fa falta, en suport a vegades també en finançament, perquè hi pugui haver un creixement, hi pugui haver una millora, hi pugui haver innovacions a la granja que permetin treballar d'una manera més eficient, etc.
6: Perdona, deixa'm que posi aquí cullerada, perquè és que sobretot ara que s'han entregat els premis PITA, de vegades hem vist granges que són com naus de Star Trek, o sigui, sí, està tot super automatitzat, etc, sí, etc.
7: De fet, les persones que no ho coneixen i entren en una granja, amb el concepte de veure espais bruts, foscos, amb teranyines, es queden molt sorpreses, perquè les granges ja no són això. Hem estat capaços de desenvolupar infraestructures netes, amb espais de bioseguretat molt importants, que treballem molt la bioseguretat, i més en un context que tenim la PPA aquí a Catalunya com el que estem vivint. Treballem molt temes de bioseguretat. Per tant, les granges estan molt tecnificades, estan molt automatitzades, hi ha programacions perquè se'ls pugui donar el menjar de manera automàtica, aigua, etc. Es mesura les emissions de CO2 a l'atmosfera per poder regular la temperatura adequadament. Estan molt professionalitzades les granges i és la professionalització del sector porcí ha anat millorant moltíssim.
6: La sostenibilitat econòmica que ens havíem quedat, que és el que us preocupa més perquè hi ha augment de costos per tot arreu, no?
7: Sí, sí, sí, l'augment de costos hi són, però el mercat ha d'acompanyar, és a dir, si el món demana proteïna, la necessitat actual que hi ha de proteïna, de necessitat de porc n'hi ha molta en aquests moments, I Espanya i Catalunya és un país productor i és un país que està produint molt bé i amb quantitat. Llavors, si el preu es pot mantenir, tots hi sortim guanyant, no? Si fem les coses ben fetes. I amb la part de sostenibilitat social, que dèiem, ens hem centrat darrerament en poder fer acompanyament pel relleu generacional a les explotacions, perquè ens trobem que hi ha granges que hi ha hagut un avi que la va començar, hi ha hagut un fill que l'ha seguit, però a la que aquest pare, no?, ha format el seu fill i a vegades ha estudiat i se n'ha anat a fora, aquí es trenca, no? I nosaltres el que donem suport és que aquest fill es pugui quedar, pugui mantenir una miqueta la granja i la pugui gestionar, ja no tant cuidar els porcs, sinó sobretot gestionar-la, no? Fer-los conscients que tenint una granja tenen un actiu econòmic important, que la venda no sempre és la millor opció, és una de les opcions, però no és l'única, no? I acompanyem en aquests processos de relleu generacional i de transició, posant en valor els actius, un actiu econòmic com és una granja, i posant en valor que és una feina que té futur i que la poden fer igual que una altra, no? O que pot ser el complement, com ha estat sempre les granges, de qualsevol altra feina.
6: Clar, complement també, no? Perquè contínuament hi ha aquesta possibilitat de compaginar-ho amb altres feines d'agricultura o
7: exacte,
6: altres feines.
7: Totalment, totalment.
6: Siguin.
7: Tenim casos de persones que no estan treballant directament en ramaderia ni en agricultura, que estan en altres professions, però que en canvi han volgut conservar la granja perquè hi ha fórmules, es pot posar un responsable davant, hi ha petits equips de treball que es dediquen a cuidar les granges, vull dir que hi ha fórmules actualment perquè no t'hagis d'estar tu dedicant-te exclusivament a la granja. I també estem acompanyant molt amb el tema de dones.
6: Això et volia preguntar, perquè l'àmbit social, no?
7: Sí, sí.
6: En el nostre ideari, i com tu bé deies, penses en avis, pares, fills.
7: Sí.
6: Però també les dones han ocupat un rol molt important a la ramaderia, potser al darrere, i també cada vegada més al capdavant.
7: Sí, sí, sí.
6: Tu mateixa.
7: Efectivament, les dones ocupen un paper molt important. Pensa que a les granges de mares, a les granges de verres, hi ha forces dones treballant-hi, i passant al davant, i funcionen. Quan hi ha una dona a davant d'una granja de mares, es nota, funcionen molt bé, són,
6: o sigui, grans...
7: molt sistemàtiques, porten la documentació molt bé, saben entendre molt bé una verra en el moment del part, que és molt important. Jo crec que empatitzen molt bé amb la part femenina de la verra, i són dones molt, molt potents, i amb granges d'engreix també. Són dones que treballen molt, que estan molt implicades, i per tant volem posar en rellevància tot això i donar-los suport en aquest sentit, no? Perquè tenim moltes dones que estan treballant al sector i s'han de visibilitzar, i val la pena que la reconeguem, no?
6: És encara un món complicat per les dones, o no té per què? Com tu mateixa, que també doncs ets una dona al capdavant d'una empresa ramadera, diguéssim, de pinsos i ramadera.
7: Mira, no té per què, perquè és el que dèiem abans, que una granja ja no és, ens imaginem aquelles imatges d'estar físicament alimentant els porcs o de treure baixes. Clar, és que actualment tot això s'ha tecnificat molt, per tant, retirar, potser per qüestions de força, retirar una baixa de 120 quilos, no? Potser una dona tenia dificultats per fer-ho, però és que ara això s'ha tecnificat, hi ha carros per retirar baixes que ho poden fer igual. I en la línia del que dèiem abans, que una granja és una empresa, que hi ha moltes altres feines a part, doncs és indiferent si hi ha un home o una dona al capdavant, no? L'important és que agradi la feina, que s'impliqui, que sàpiguen entendre el bestiar, que sàpiguen entendre les necessitats de temperatura, d'alimentació, etc. I per tant això tant ho pot fer un home com una dona, clarament.
6: Teresa Lloret, que ens ha agradat molt conèixer. Recordem que ets adjunta a Gerència, responsable de personal i sostenibilitat i comunicació de Pinsos Llach, i estarem molt, molt atents, molt amatents de tota aquesta feina que feu en aquest àmbit social, econòmic i ambiental, per continuar, doncs això, lluitant per la sostenibilitat i que ens puguem alimentar totes i tots cada dia. Gràcies per ser.
7: Molt bé, gràcies.
5: La teva ràdio local parla de tu. Som Terra. La ràdio quilòmetre zero.
1: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
6: Rocío López, benvinguda.
2: Bon dia, Pili.
6: Avui parlem dels precedents del haiku.
2: Sí.
6: Què vol dir això? A quan ens remuntem?
2: Ui, segles atrás, endarrere, no? Lo primer que es va conèixer de la poesia japonesa està recopilat en una obra que es titula Les mil fulles, que és una compilació de poesia japonesa, la més antiga que es coneix, i inclou produccions literàries des de principis del segle XVI fins a mitjans del segle XVII. I bona part dels autors són anònims. I durant aquesta època la influència cultural xinesa és indiscutible i es fa visible en els motius i en l'elegant estil d'escriptura pròpia d'aquest país, o sigui que els principis de la poesia japonesa és poesia xinesa.
6: Vaja.
2: Jo he triat solament tres composicions, perquè si no, clar, n'hi ha tanta cosa que al final... Hi ha un que es diu Katauta, que són tres versos, un de 5 síl·labes, un altre de 7 i un altre de 7. No té cap característica gaire especial. Després té el Sedoka, que és un de 5, un de 7 i un de 7, i una altra estrofa de 5, de 7 i de 7. Dues estrofes. Part dels versos estan en forma del diàleg, i després hi ha Kireji, que és aquell tall, no?, que sempre havia al tercer vers. Aquesta és la particularitat que tenen, que és com un diàleg, el Sedoka. Després hi ha el Tanka, que aquell ja és molt important. El Tanka és important, sí. Està composat de 5 versos. Els primers són 5, 7, 5, igual que un haiku, i després s'afegeixen 2 versos més de 7 síl·labes cadascú. Aquest servia per transmetre missatges secrets entre amants al principi. Sí, sí. I després, clar, aquests tres primers versos de 5, 7, 5, després van ser els que van derivar en el haku. Bueno, aquests es diuen haku, ja de per si, la primera part del tanka es diu haku, i després ja és quan va derivar al haiku. Van deixar de dir-li tanka per ficar un nom bé, perquè això seria xinès, i van ficar waka per reivindicar-se com a japonesos, perquè, clar, volien una mica independitzar-se, no?, d'aquesta influència tan forta que tenien dels xinesos. Hi va haver molt de temps que es deien waka, no? Però resulta que el poeta, el Siki, que l'hem conegut aquí, perquè hem llegit varios haikus seus, torna a reivindicar el nom de tanka, que era el que havia set sempre, i donar-li una mica de modernitat al waka aquest, que no els acabava de convèncer. Hem parlat de que el tanka, els primers tres versos del tanka formaven un hoku, que un hoku té rima, no té kigo, no té kireji, i més tard evolucionarà en el haiku amb les característiques que nosaltres ja coneixem, de mètrica, de kireji, de kigo, del haimi, que era l'aroma del haiku, i bueno, i totes aquestes coses que hem explicat durant tots aquests dies que hem estat fent aquest programa, no?
8: I avui ens llegiràs algun tanka?
2: I avui llegirem un tanka d'una poetessa que es diu Inoue Shujo, bueno, Te Shujo, bueno, se pronunciarà com se pronunciarà, ja em perdonareu, del segle XVII, no? I, bueno, ja ho veureu, té 5 versos i lo que hem comentat. I diu així: conviértete en mago, ganso, y a tu vuelta visítala. Encuentra el lugar destinado para su alma que vuela por el cielo.
8: Ay, aquí hi ha el missatge subliminal, no? Dels amants.
2: Claro, sí, les poetesses xineses són molt fortes, molt. La Chiyonia, a vegades que també hem llegit algun, també és molt profunda. Molt profunda, no és tan simple com,
8: sí, que té
2: com se descriu la simplicitat del haiku que estem parlant sempre. Sí, és molt potent, molt potent. I després també porto dos del Carles Riba.
8: Ai,
2: un es diu Eugènia i diu així: diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona.
8: Super, que bonic! I també, aquí també hi ha molts missatges,
2: sí, clar,
8: eh?
2: Aquí ja, la simplicitat ja t'he dit, aquesta ja és molt subliminal.
8: Que bo, que bo, que bo.
2: I el següent diu: una altra fulla desisteix de la branca. Cada vegada el jardinet ens sembla més gran i que ens oblida. Jo no sé si serà haiku, si serà tanka, però que te fa un efecte, no?, d'impressió, sí, i d'emoció, sí, tremendo, eh?
8: Tothom se pot emocionar amb un haiku. O no?
2: Jo crec que ja depèn, sí, de cadascú, no? No ho sé, però... Jo crec que sí.
8: Jo crec que sí, també.
2: Jo crec que sí.
8: Gràcies. T'esperem la setmana que ve.
2: Moltes gràcies, Pili. Que vagi bé.
5: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
9: Lo viral a nosaltres ens dona igual. I la ximpleria, si us plau, un altre dia. Gràcies.
10: La nit.
11: Manuel!
12: És l'hora del pati.
13: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
14: Unes 800 persones ateses per Càritas Barcelona han assistit a la Fira de l'Ocupació que des de fa 6 anys organitza l'entitat. És una oportunitat perquè es puguin entrevistar personalment amb els representants de les 27 empreses que hi participen per mirar de trobar a Marga Esparza una oportunitat laboral.
11: Cadascuna de les persones que assisteixen a la fira busquen una feina en funció de la seva preparació.
15: Tengo el título sociosanitario y también podría ser en limpieza.
16: Quiero como auxiliar administrativo. En Venezuela, porque soy venezolano, era profesor.
11: I de cada edició surten nous contractes. Desiree García, responsable del programa laboral de Càritas.
17: L'any passat, 40 persones van a aconseguir una feina. A banda, veurem si aquest any es compleix. Cada any, algú d'aquí surt amb un contracte ja signat.
11: La majoria d'empreses provenen del sector serveis, restauració, hostaleria. Els assistents valoren molt positivament el poder mantenir una entrevista en persona.
18: A veces lo envía de forma online y tal vez hay miles de personas anotadas. Y mientras que aquí es un contacto directo el que tienes.
11: Des de Càritas també destacant la necessitat que les empreses s'impliquin, sobretot ara, amb el procés de regularització. Desiree García.
17: La complicitat amb les empreses en els propers mesos seran més necessàries que mai.
11: Coincidint amb la jornada, Càritas ha celebrat les 8.000 persones que han trobat feina a través del programa Feina amb Cor, que l'entitat va posar en marxa ara fa 12 anys.
19: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
20: Escolta,

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: És... Ràdio Vila-sacra. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
3: Tanca els ulls.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: Tranquil·la, si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
1: D'acord, quins plans?
0: Pintar i arreglar el jardí.
2: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els bricoplanes de l'Heroi Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventiladors de sostre, pintar, decorar, millorar

0: FM.
1: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
4: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
3: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.

0: Bona nit. Un viatge en el temps. Reflexionar ens ajuda a créixer.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Avui us voldria demanar una poesia del tristament ignorat Joan Salvat Papaseit, recitada per Ovidi Montllor, acompanyat per Toti Soler. Es diu Dóna'm la mà.

que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes, les de la sorra, prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que llu ens portaran la salabror camara a l'amor, tota cosa a prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mar. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
2: Hola, soc el Moutassé Moumans. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril de Nil i el mussol de Pol. El cocodril de Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril de Nil, posa tigel amel.
1: Moltíssimes gràcies, Moutassé, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu.
3: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
4: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.

0: La vida sona bé. Escolta-la.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: La Rosa obre una cosa molt especial, que és un regal de Nadal.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
6: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
5: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
7: I tant que sí.
8: Sí, pues sí.
9: Ràdio Vila-sacra sempre.
10: Ràdio Vila-sacra

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

¡Voilà! Déu-n'hi-do. Sabies que barrufet significa dimoni? L'escriptor i traductor Albert Jané va ser l'encarregat de fer la traducció del francès de la primera tira còmica que es va traduir al català dels barrufets. Cosa gens fàcil, ja que en francès aquests éssers diminuts es diuen schtroumpfs. Bé, jo crec que es pronuncia així. I és una paraula inventada. Jané va decidir batejar-los com a barrufets, una paraula que ja existia i que vol dir dimoni i follet. Amb el pas del temps i l'evolució dels còmics, es va haver d'anar conjugant aquest nom en totes les seves formes verbals. Ja sabeu, si tu barrufes, jo també.